0: I són ara les 9, han començat les proves d'accés a la universitat enguany i participaran gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen d'arreu de les illes. Un d'ells és el campus de la UIB a Palma, on hi connectam en directe. Cristina Bausà, bon dia. A les 8:30 estava prevista l'entrada a les aules per començar ara la prova de llengua castellana. Ha estat puntual.
1: Bon dia. Sí, en principi hem de dir que sí, que han estat puntuals, perquè a les 8:30 ja hi havia els alumnes que esperaven per entrar a les aules i en aquests moments els passadissos ja són completament buits. Per tant, entenem que ja són tots a dins les aules i que si no han començat ja, començaran d'aquí a uns segons amb aquest primer examen de les proves d'accés a la universitat, que és el de Llengua i Literatura Castellanes. Abans d'entrar a les aules han pogut parlar amb alguns estudiants i vos hem de dir que tot i estar nerviosos, també estan satisfets amb la feina feta durant aquests 2 anys de batxillerat. Així ens ho han explicat.
2: Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, yo creo que me saldrá bien. Me he esforzado durante todo el curso, así que...
3: Jo crec que el temps. Ens preocupa un poc el temps. És no gestionar bé el temps i no tenir temps a fer tot l'examen. Així que ens preocupa bastant.
4: Han estat una setmana molt intensa.
5: Sí,
4: d'hores i hores a la biblioteca.
5: D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estàvem molt preparats, el de castellà, però estàvem molt nerviosos també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
1: I enguany destaquen aquest espau perquè s'ha aprovat el reglament de sancions, les molt greus, que impliquen l'ús de dispositius electrònics, suposen suspendre l'espau de manera directa. Per això s'han instal·lat detectors de radiofreqüència.
0: Gràcies, Cristina. I un home de 30 anys està ferit molt greu. Ens ha atropellat aquesta matinada a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni.
6: L'accident ha passat al voltant de les 3:10, a prop del polígon de Can Negre, al municipi de Santa Eulària de Riu. Així ho ha informat el 061. L'home ha patit un politrauma i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses.
0: Endesa confia que a la 1 d'avui migdia estigui resolt el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al CUDI.
6: L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Quegles a Hiera Baixa va deixar 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega per l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
0: I a Menorca, veïns de l'urbanització de Vini Safulla de Sant Lluís protesten al pla municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens dels veïns i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada.
6: L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció dels socialistes que exigia un compromís per escrit del consistori per aconseguir reubicar l'antena. Desiree Olives és presidenta de l'Associació de Veïns de Vini Safulla Platja.
7: Demanar la reubicació de l'antena de Vini Safulla Platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
0: I acabem de conèixer les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes de maig, publicades pel govern espanyol.
6: Segons aquestes xifres que s'acaben de publicar, a les Balears, a les oficines d'ocupació, hi havia registrades 23.600 persones a l'atur. Això és una disminució de gairebé el 7%, si ho comparam amb un any enrere, amb el maig del 2025. A tot l'estat, el percentatge d'atur registrat al maig del 2026 baixa més d'un 5%, un 5,5%, si ho comparant amb un any enrere.
0: En canvi, les Balears guanya més de 48.000 afiliats al mes de maig i supera ja els 653.000 cotitzants. Amb aquesta punta arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
11: La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, 9 i 5 minuts del dematí. Avui és dimarts, segon dia del mes de juny, dia 2 de juny, i nosaltres estem preparadíssims per donar el sus al fil parlant del magazín dels matins de Ràdio Pollença. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Bruno.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
3: Bon dia, com
0: esteu?
2: Molt bé.
1: Pot dormir,
0: però... Un pot dormir. El que no deuen estar gent dormit són aquests joves que ja han començat aquestes proves de selectivitat. Quin nervis, eh? I les famílies també, eh? Perquè les famílies també se pateix això.
1: No ho sé, si hauran dormit.
0: Un adolescent.
1: I anar a fer exàmens sense dormir, uf, és feixut, eh?
2: I s'han dormit, no hauran dormit molt.
0: I haurà que hauran
3: dormit. I entre nervis i calor, perquè no pot dormir de calor, entre nervis...
1: Jaume, no dan de calor.
3: Ja no dan de calor.
0: No dan calor, perquè Jaume no se pot posar a l'aire.
3: Ja s'ha d'activitat, ja no... Ja.
1: No, ja t'ha passat.
3: Ja m'ha passat, aquesta.
0: Ja t'ha passat, però... sí, bé, des d'aquí els enviem molt d'ànims i bé, molta sort i tranquil·litat, que això es pot dir i mal
2: bé, pobret, de fer. Des del primer dia de batxiller senten la paraula selectivitat, dos anys...
0: Ara és pebau, no? Pebau, sí. pebau...
2: Sí. Però bé, sí, molta sort.
0: Idò, molta ells. Sort. Ara vos donarem dades de quants de joves de Pollença hi han anat, però abans hem de contar-vos què tenim avui.
1: Idò, avui és dimarts i a la nostra programació tenim magazín de matí i cap vespre. Mireu, de matí farem aquesta primera hora informativa i després, a partir de les 10, segon bloc, tenim per una banda l'actualitat esportiva, que mos passa en Joan, i a les 10 i mitja avui parlarem amb la tècnica de cultura, Anna Marina, que mos repassarà l'agenda cultural d'un mes de juny. Quan ja encetem més, mos ve fer una ullada general i de lo que hi ha organitzat des d'aquesta àrea de cultura de l'Ajuntament de Pollença. En el tercer bloc, a les 11, tenim avui el segon dimarts de mes. No, primer dimarts de mes.
0: Sí, primer.
1: Segon dia. Perquè dimarts és com el segon i me'n vull. Primer dimarts de mes vol
0: segon dia d'un mes.
1: Exacte. Que hi ha tertúlia de la gent gran avui i espero que venguin totes i tots perquè d'11 a 12 farem una bona xerrada de tertúlia amb ells i elles. A les 12 avui tornem a tenir un taller de ràdio de CEIP Joan Mas. Ja sabeu que de Joan Mas. Fan uns tallers, uns projectes en els que treballen el que és fer un programa de ràdio i després venen a fer-lo aquí en directe. Idò, avui toca.
0: Perdona, Maria, i avui ja podem aprofitar per dir, perquè ja fa estona que vos deim que el Col·legi Joan Mat celebra 50 anys, que de fet ja és aquest divendres el sopar, la festa que faran allà al centre, i avui aquests joves, aquests infants, tenen un programa dedicat sobre aquests 50 anys de l'escola, també mos donaran més informació de la festa que faran divendres i durant unes convidades especials, durant tres mestres jubilades que han passat o varen passar per aquest centre de Joan Mas.
1: I per poder fer això avui de 12 a 1 hem hagut d'allargar un poc la nostra programació perquè tenim un Llibres per viure d'en Christian Taylor que l'haurem de passar un poc més tard, mitja hora més tard a partir de la 1, per tant nosaltres avui ens allargarem un poc més. I el cap vespre a partir del 5 hi ha un petit plaer amb en Bruno i en Jaume.
2: Sí, a les 5 i mitja posarem en remissió una entrevista que tenim gravada sobre Hapkido, que és un art marcial, que començaran a fer classes aquí a Pollença, i mos parlarà un gran mestre, se diu així, no és que, segur que és un bon mestre, però se diu així, gran mestre de Hapkido, en Fabián Fortis, i això serà a les 5 i mitja, i després a les 6 parlaran sobre el corpus d'enguany, no, Jaume?
3: Sí, el corpus se celebra en guany, bé, sempre és si no ho dic malament, ho dic un pot de memòria, és 60 dies després del dia de Pasco, i en guany cau el dia 7 de juny, les àguiles, que seran representades per les germanes Júlia i Marta Llobera Ramis, vendran, compta'm-nos com se senten, si hi ha nervis o no hi ha nervis, i també vendran Jaume Caboc, que representarà Sant Joan Palós.
0: Idò, que això és una entrevista que cada any se repeteix, però amb diferents protagonistes. Piperos ja no hi ha pipes.
2: Piperos aquesta setmana, però sí que
0: han de fer un
2: darrer programa.
0: Un darrer.
2: Crec que sí. Estan un poc deprimits, però bé, se'l passarà. Ho han d'acceptar.
1: Estan fent teràpia ara, no?
2: Sí.
0: Idò, bé, aquests són els continguts de la programació d'aquest dimarts, dia 2 de juny. Començam. Bé, i com vos dèiem, des d'avui fins dijous, és a dir, avui demà dimecres i dijous se celebra la convocatòria ordinària de les proves de batxillerat per a l'accés a la universitat, les PBAU 2026. A les Illes Balears s'hi han matriculat un total de 4.950 estudiants. És una xifra que suposa un lleuger increment respecte als prop de 4.860 alumnes que es varen presentar l'any passat.
1: Vine amb les dades d'aquí. A Pollença, un total de 54 estudiants assistiran a un poliesportiu d'Alcúdia per fer aquestes proves. Entre els 71 alumnes matriculats al curs de segon de batxillerat, una dada que representa el 76% del total. Les proves se desenvolupen, com deien, durant 3 jornades i, ja ho sabeu, són determinants per a l'accés als estudis universitaris. Els resultats provisionals se faran públics el proper 10 de juny.
0: I ahir es va celebrar el sorteig dels personatges infantils de la Patrona 2026. Ja tenim nom dels nins i nines que participaran a la processó de la Patroneta.
2: Així és, tenim noms i els direm la Mare de Déu, és Esperança Bissanyes, els Angelets, en Joan Miquel, Joan Part i Naina Vilanova, Joan Mas, Nandi Cerdà, l'arquebisbe, en Esteve Sastre, el capellanet d'Onon, Josep Cerdà, els bisbes, en Joan Rueda i en Pere Cifra, les dones de Can Sales, Isabel Roger, Naina Rosolló i na Marta Cifra, en Costa Llobera, en Eric Ferrer, la Mare Alberta, en Antoni Crespí, la Vendrat, en Joan Sebastià Bota i l'Ajuntament Bea, tenim en Magdalena Cifra, en Pau González, en Jaume Joan Part, en Bernat Cifra, en Martí Lluís, en Enric Mora, en Joan Pons, en Júlia Seguí i en Laia Coves. I falta sobre Elisabet Cifra i un membre de l'Ajuntament Bea, que no tenim el seu nom.
0: Bé, que no hi va haver cap infant.
2: Sí.
0: Vull dir, per tant, a lo millor podem fer una crida, si qualcú vol representar sobre Elisabet Cifra i aquest membre de l'Ajuntament Bea que manca, que se posi en contacte amb parroquis. I l'Ajuntament, ja sabeu, que ha anat informant a través de les xarxes d'un calendari de recollida selectiva porta a porta per a les zones vermella i verda del municipi, la campanya Visc a Pollença, perquè arriben canvis a partir de dia 15 de juny.
3: Sí, i és per això que comença el repartiment del kit, que consta de cubells i bosses compostables als veïnats del nucli de Pollença, on es fa ja porta per porta. Podeu recollir el kit des d'avui, dimarts, fins dijous 5 de juny de 10 a 8 i dissabte 6 i diumenge 7 de juny de 9 a 2. Serà a la taverna als Jardins de Joan Marc. Haureu de demostrar el DNI si sou el titular de l'immoble i o heu rebut la taxa de FEMS. Sebastià Sansó, gerent d'EMSER, qui ens ho explica?
4: Bon dia. A partir de dia 15 de juny hi ha un canvi significatiu a la recollida del nucli de Pollença on se fa es porta a porta domiciliària. Aquest canvi és que passam a introduir la recollida de matèria orgànica. Per tant, tant a la zona vermella com a la verda s'haurà de dipositar de 10 a 12 del vespre la matèria orgànica els dilluns, els dimecres, els dijous i el diumenge. I la fracció rebuig els dimarts. La resta de fraccions se recullen els mateixos dies que s'han recollit fins ara. Igualment, se pot consultar en el web quina és la zona que pertany a cada un dels carrers del centre.
0: L'Ajuntament ha anunciat que aquesta setmana s'obri un termini per presentar candidatures als càrrecs del simulacre de moros i cristians d'aquesta patrona.
1: Sí, un termini per presentar les instàncies s'obrirà aquest dijous, 4 de juny, i estarà obert fins dia 19 d'aquest mes. Les candidatures es podran registrar tant a l'Ajuntament com a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en el Port de Pollença. Les persones interessades hauran de portar la instància específica corresponent, una fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte de cada membre de la candidatura i una fotografia en format JPG o PNG. Pel que fa als requisits, el càrrec de Joan Mar requereix una candidatura individual. Els aspirants han d'haver nascut o estan empadronats a Pollença fins a l'any 1999, inclòs, i és imprescindible que parlin català. Per als càrrecs de dragut, lloctinent i abanderat, s'haurà de presentar una candidatura conjunta formada per 3 persones que també hauran de ser nascudes o empadronades a Pollença fins al 99, inclòs. I en el cas de l'Ajuntament Bea, les candidatures han d'estar integrades per 4 persones nascudes o empadronades a Pollença fins a l'any 1991, inclòs. L'Ajuntament ha informat que les diferents candidatures es col·locaran al cartell oficial per ordre alfabètic segons el llinatge de la persona que opti el càrrec principal. A partir d'aquest dijous, 4 de juny, tota la informació detallada i les instàncies específiques estaran disponibles al web municipal i a les dues oficines d'atenció ciutadana del municipi.
0: I ja han dit que aquest diumenge, dia 7 de juny, és el Corpus.
2: La missa solemne del Corpus serà a les 6, després hi haurà la processó amb el Santíssim acompanyat de les Àguiles i Sant Joan Pelós. Des de parròquies de Pollença informen que les misses de Sant Jordi a les 9 i de la parròquia a les 12 queden suspeses.
0: El Punt Jove, ja vos havíem contat, que posa en marxa l'11a edició dels tallers de cuina de supervivència per a adolescents. Això és una proposta adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
3: Sí, aquest taller es durà a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol, en horari de 10:30 a 1, i serà la cuina del Col·legi Costa Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran la importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros, que inclou els 4 dies de taller i tots els ingredients necessaris. Les places són limitades i les inscripcions ja estan obertes. Per més informació, les persones interessades poden contactar al telèfon 628 810 860 o consultar el codi QR del cartell informatiu a les xarxes de Punt Jove.
0: L'associació La Miranda va presentar fa 3 setmanes tot un seguit d'al·legacions al catàleg de patrimoni de Pollença que l'Ajuntament ha elaborat i posat a informació pública. Recordeu que la setmana passada l'entitat va fer públiques les propostes referides al nucli urbà de Pollença, concretament aquells edificis que consideren que s'han d'incloure al catàleg. I ara mos conten quins són els del Port de Pollença i Sant Vicenç.
1: Exacte, ara han fet públiques aquestes propostes d'al·legacions d'un nucli d'Aumoll i de Sant Vicenç, segons l'associació. Se trata d'edificis singulars que tenen valors arquitectònics, artístics i històrics que justifiquen la protecció. En el cas del Port de Pollença i de Sant Vicenç, La Miranda destaca especialment edificacions vinculades al desenvolupament turístic del segle XX, que conserven uns valors patrimonials que consideren necessaris preservar. Entre els immobles proposats per la seva inclusió al catàleg destaquen en un moll, el passeig vora mar, del passeig vora mar, Can Jaume, Can Sergent i l'Hostal Bahia, que ha l'Ambaixador i edificis del passeig vora mar 77-81 i també edifici del passeig vora mar número 15. Can Cifra, que és el passeig Londres, Can General Llorente i Can Llaneres. I a Sant Vicenç hi destaquen Can Paredes, diversos edificis d'estil regionalista i d'influència menorquina, una tipologia arquitectònica que, segons l'associació, no es troba prou representada en l'actual catàleg, entre els quals destaca l'edifici del carrer Temporal i Can Ferrer, que és a l'avinguda Duque Vall Bernat.
0: També vas hem de contar que el passat 13 de maig un equip d'investigació de la Universitat de les Illes Balears va dur a terme la seva primera campanya de camp a la badia de Pollença, marcant l'inici de 3 anys de recollida de dades submarines al llarg de la costa mallorquina. Aquesta campanya està centrada en l'ús de la intel·ligència artificial per monitorar i donar suport a la restauració d'ecosistemes marins com les praderies de Posidònia Oceànica.
2: Durant la jornada, l'equip va completar amb èxit diverses missions amb el seu vehicle submarí autònom, recollint dades i imatges d'alta qualitat del fons marí. El resultat demostra que el sistema funciona segons el previst i que pot generar de manera fiable els conjunts d'ades necessaris per a les futures tasques d'anàlisi i monitoratge. Aquest primer desplegament es basa en l'àmplia experiència prèvia de l'equip en operacions robòtiques marines i en el seguiment ecològic submarí a les aigües costaneres de la Mediterrània. L'àrea d'estudi seleccionada a la badia de Pollença té una rellevància especial ja que acull l'iniciativa de restauració Bosc Marí de Posidònia, impulsada per Redellà en col·laboració amb Vimedea. En aquest context, la campanya representa una primera passa important cap a futures operacions destinades a donar suport al seguiment i a l'avaluació a llarg termini dels esforços de restauració de la Posidònia a gran escala. L'equip ha expressat un agraïment especial al Real Club Nàutic du Port de Pollença per haver facilitat l'embarcació que ha fet possible aquesta campanya, així com a la base aèria de Pollença per haver autoritzat l'accés a les seves instal·lacions.
0: I passam a la informació esportiva. Recordeu que aquesta setmana s'han obert les piscines municipals, tant la de Pollença com la d'Humoll.
3: Així és, i la d'Esport de Pollença que reobri les portes després d'un mes de reformes de millora. Ja han publicat els horaris. Pel que fa al Port de Pollença, l'horari és de dilluns a divendres, de 7 a 21 hores, els dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8, i el diumenges i festiu romandrà tancada. Pel que fa a Pollença, l'horari de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja, i els mesos de juny i setembre l'horari serà de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja.
0: I aquest dissabte 6 de juny se celebrarà al poliesportiu de Pollença la SAC Series.
1: Sí, és aquesta prova esportiva híbrida que combina 9 exercicis amb 800 metres de cursa entre estació i estació. Això sí, també existeix la modalitat de no run per a aquells que no vulguin córrer. Si voleu més informació o si voleu apuntar, encara hi sou atents, ho trobareu tot a sacseries.com.
0: L'embarcació Margarita, patronejada per Paco Reyes, del Real Club Nàutic del Port de Pollença, s'ha proclamat vencedora a la categoria ORC 5 del segon trofeu Illes Campi que Fort Vitrac, disputat aquest cap de setmana a la badia del Cudi, sota l'organització del Club Nàutic de Campi que Fort i l'AUSP.
2: El triomf va arribar gràcies a una excel·lent regularitat amb un tercer lloc i dues victòries parcials que van permetre al Margarita imposar-se a la seva categoria. Un gran resultat que porta el nom del Real Club Nàutic Port de Pollença al capdamunt de la classificació.
0: 9 i 22, moment de fer un repàs al que hem trobat avui a la premsa escrita parlant de Pollença.
1: Hi ha un bon grapat de notícies avui que fan referència d'una manera o d'altra al municipi. Poden començar, si voleu, per exemple, en les pàgines de Part Forana del Diari de Mallorca. I trobem aquest titular, el repte de salvar la darrera llavor de Posidònia arriba a les aules. Redeia i la Fundació Ecomar duen el seu taller Bosc Marí a 4 centres educatius. Bé, com explicàvem en aquest apartat, explica que els alumnes de les Balears descobriran, per exemple, que a la badia de Pollença se va dur a terme una ressembra de 2 hectàrees de Posidònia mitjançant una metodologia científica pionera desenvolupada per Redea i l'Institut i l'IMEDEA al CSIC. 6 anys després de la seva sembra, aquest prat submarí va arribar a la seva taxa de supervivència superior al 90%. És una dada que destaca, idò, l'article on explica que més de 200 escolars de les Balears se convertiran aquesta setmana en biòlegs marins per un dia per conèixer la importància de la Posidònia oceànica.
2: D'altres notícies que trobam en el Diari de Mallorca és que l'Orull 2026 se diversifica entre Palma, Manacor, Port de Pollença i Montuïri. Concretament, les activitats per celebrar l'Orgull comencen el 6 de juny i acaben el 3 de juliol. Ens han embolcat en tota una programació marcada a la Part Forana perquè entenem que és la part a la que menys arribam i on les persones LGTBI necessiten més recursos, va assenyalar Jan Gómez. Enguany, una se celebrarà a Montuïri, 2 al Port de Pollença, 3 a Manacor i una quarta a Palma. També més notícies diuen que el tren de Solla se convertirà en un restaurant de luxe per un dia. Per una part, Santi Taura, qui aportarà la seva mirada arrelada al producte local, avalada per l'estrella Michelin del seu restaurant, dins, i per l'altra, Javier Jove, qui traslladarà les vies, la tècnica i el perfeccionisme que du a la proposta culinària del Four Seasons Resort Mallorca de Formentor. També una notícia a l'última hora, que comença el compte enrere per la patrona d'enguany. Ja ha començat, i coincidint amb la commemoració del 31 de maig, la data de l'invasió corsari turca, l'Ajuntament ha anunciat que del 4 al 19 de juny romandrà obert el plaç per presentar candidatures als diferents càrrecs de les festes. De fet, ja hi ha diversos pollencins que han anunciat la seva candidatura. I una darrera notícia que hem de comentar, i és que els ajuntaments demanen fins a 18 anys de residència per accedir a vivenda pública. Cada municipi fixa el seu criteri i el barem ara és des dels 7 anys mínim, com a Calvià, apoyant-se a optar per valorar la residència com un mèrit i no com un requisit excloent. Per exemple, optar per valorar els anys de residència com a mèrit i no com un requisit excloent, que dèiem. L'objectiu de l'Ajuntament és no perjudicar els joves que s'han vist obligats a traslladar-se a municipis propers per l'elevat preu de la vivenda o que han passat temporades a fora per motius d'estudis o feina. Una realitat que ha duit diversos ajuntaments a apostar per fórmules més flexibles enfront d'uns altres que defensen requisits més exigents per prioritzar els residents de llarga durada. La qüestió agafa especial rellevància en un context marcat per la crisi d'accés a la vivenda, perquè més enllà del límit s'ha de situar en 7, 10 o 18 anys. El debat de fons és un altre, com garantitzar que les noves promocions públiques arribin a qui realment les necessiten, una vivenda sense deixar fora a una generació que en molts casos s'ha vist obligada a marxar precisament per no poder permetre-se viure al seu propi poble.
0: Nou i 26, moment ara de fer un repàs a les portades digitals d'aquesta jornada de dimarts 2 de juny.
5: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

No, m'he de fer una ullada a la portada digital de Diari de Mallorca. Avui entrevisten en Joan Moranta, nou president del GOP Mallorca. Diu, hem de tornar a encapçalar les campanyes en defensa del territori. El biòleg, representant del sector més crític amb el romp adoptat per l'entitat ecologista els darrers anys, assumeix la presidència interina del GOP Mallorca amb la intenció de deixar enrere les friccions internes que varen provocar la dimissió de Teresa Cunet com a presidenta. També destacat avui, article de Matías Vallès, diu la Interpol cerca el resident mallorquí clau a l'escàndol de Zapatero. El jutge qualifica Simón Verhoeven, domiciliat a Santa Maria, de principal persona en la generació de factures falses de Plus Ultra. I més destacats d'aquesta portada digital del Diari de Mallorca, el Consell de Mallorca subratlla que l'augment de places turístiques denunciat pel PSIP va ser impulsat per Armengol. La directora insular apunta que l'excepció són les 290 places del Monestir de Lluc que són assignables al govern de José Ramón Bauzá. Altres destacats, Hisenda cita el govern de Provença per abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic. També podem llegir avui quins casos quedaran exempts de la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. En planes culturals, Júlia Moreno relata històries de barri xines de Palma a Les meves amigues les putes. Hi ha noies de debò que van sortir i estan molt ben situades, diu. L'escriptora ha recuperat amb aquest llibre els relats de les confessions que les prostitutes feien a la perruqueria de sa mare a la dècada dels anys 70.

0: I seguim amb més destacats. També el Diari de Mallorca destaca que la targeta ciutadana deixa de servir per al bus de Palma i obrir el contenidor marró. En transport, confusió, el primer dia que la targeta ciutadana deixa de funcionar a Palma, diu un usuari, pensava que servia fins al juny. Senyora, avui és dia 1. Entrevista també a Lorenzo Santamaria. Diu, aquest premi és com si em donessin una mica de benzina per continuar tirant. És el Premi Diari de Mallorca a la categoria de cultura. En tribunals, la Fiscalia demana 23 anys de presó a un jove per violar dos menors a Sillot. I el grup turístic mallorquí Iberostar retira la seva marca a Cuba de 12 hotels propietat de l'exèrcit, que és trista, que són el punt de mira dels Estats Units. I anem també amb el titular avui destacat. La UIB estrena un nou sistema d'identificació dels alumnes a la selectivitat que genera dubtes entre correctors. Per altra banda, també en educació, patronals del 03 recorren a la via interna per intentar desactivar l'impacte de les protestes a la concertada. I en esports, opinió, el Mallorca necessita més vendre Muriqui que Muriqui sortir del Mallorca. Però, per altra banda, en futbol, avui també destacat, la selecció espanyola desferma la il·lusió a un som bibiloni ple de gom a gom. Unes 400 persones van omplir la grada del camp principal de la ciutat esportiva de Mallorca per veure l'entrenament del conjunt de Sonia Bermúdez, que es veurà les cares amb Anglaterra aquest divendres a Son Moix. Les quatre mallorquines, Patri Guijarro, Cata Coll, Mariona Caldenté i Lucía Corrales, han estat presents i han estat molt aclamades.
1: Anem ara a llegir notícies del diari digitals Ara Balears. Trobam portada que el govern obre la porta a evitar informes d'aigua en determinats projectes urbanístics. Fonts consultades per l'Ara Balears afirmen que l'Ajuntament de Palma ha pressionat per poder fer més pisos, tot i la falta d'aigua. El model del govern no està en les xifres, la resposta de l'executiu a l'augment de turistes el 2026. L'arribada de turistes a les Balears ha augmentat un 7% fins a l'abril. El conseller de Turisme carrega contra Aena pel cartell en alemany. L'arrogància ja la teníem aquí. El responsable de Turisme s'havia mostrat crític en la lona publicitària ubicada a Son Sant Joan íntegrament en alemany. L'atur baixa en 939 persones a les Balears durant el mes de maig i se situa en 23.607 desocupats. La xifra de desocupats se situa en 23.607 persones, un 6,9 menys que fa un any, mentre la contractació disminueix lleugerament. També Palma suspèn en transparència enfront de municipis molt més petits. La capital balear només compleix el 58% dels indicadors de dintre i no publica dades com les nòmines dels càrrecs polítics, les dietes i els vehicles oficials. També els consells d'un dels campions de la selectivitat, els nous aspirants. Heu de ser clars, diu. Els pròxims 2, 3 i 4 de juny, prop de 5.000 alumnes s'enfrontaran a les proves que definiran el seu futur universitari. També canvis de circulació i restriccions de trànsit a la UIB durant els dies de la Pau. S'activen restriccions d'accés i aparcament i es reordena la circulació per garantir l'accés àgil i segur als exàmens els dies 2, 3 i 4 de juny. I Arca denuncia la demolició imminent d'una casa singular amb Torre de la Vileta i en reclama la protecció. L'entitat reclama la suspensió cautelar de la llicència concedida per urbanisme i alerta de la pèrdua de patrimoni i identitat al barri. I desallotgen una mare i els dos fills d'un habitatge que el vià després de la fi de la moratòria antidesnonaments. La família ha estat

0: Els educatius ajornen la vaga del 03 i denuncien una maniobra del govern per frenar-la. Comissions Obreres, UGT i Estell acusen la Conselleria de generar inseguretat jurídica mentre que Esquerra Unida parla d'una actuació vergonyosa. També d'altres notícies en quant a ports, inicien més de 35 expedients contra el xàrter nàutic il·legal des de principi d'any. El govern reforça la vigilància al litoral amb un dispositiu de 22 unitats operatives distribuïdes entre totes les illes. I també Galmés aprovarà la limitació de vehicles a Mallorca sense box. La regulació no afectarà els treballadors temporals ni els cotxes en renting de residents.
1: I acabam el repàs digital amb el diari Última Hora, que destaca els ajuntaments demanen fins a 18 anys de residència per accedir a la vivenda pública. Cada municipi fixa el seu criteri i el barem parteix ara des dels 7 anys mínims com a Calvià. Detenen 23 anys de presó a un jove per violar a dos menors d'edat a Manacor. I passam a notícies locals. La selectivitat comença amb 4.950 alumnes matriculats, 90 més que l'any passat. Vaga de les escoletes. Han aconseguit frenar-nos avui, però això ja no es para. Treball tomba la vaga d'escoletes convocada per aquest 2 de juny, al·legant un efecte de forma. SOS de les infermeres. Ens falten 92 contractes per signar per a aquest mes a Son Espases i Atenció Primària de Mallorca. Salut preveu contratar 720 infermeres per a les substitucions d'estiu. L'atur baixa un 6,9% interanual a les Balears al maig i l'afiliació puja un 2,4%. Alicia Cintas. Veurem fenòmens de l'univers que ara ni imaginem. Pel que fa a mobilitat, Galmés aprovarà divendres les regulacions de vehicles a Mallorca sense suport de vots. Balears voreja les 14.000 matriculacions del començament d'any, mentre Mallorca es prepara per limitar l'entrada de vehicles, qui no afecta la regulació d'entrada de cotxes a Mallorca. Els temporers que acreditin contracte quedaran exempts de la limitació de vehicles a Mallorca. I el govern destinarà més d'11 milions a pagar les retallades del 2020 quan cobrarà de mitjana cada funcionari. Bones notícies per als funcionaris de Balears a la nòmina de juny, ja que cobraran les retallades del 2020. I un informe qualifica d'extrema precarietat la situació dels jutjats de Palma. I parlant de mobilitat, Formentor, des de les cues i el caos al silenci, els busos del TIP i una invasió de cabres. I acabar amb esport. Una temporada de deserts, segons assenyalen, el Palma Futsal continua viu gràcies a Denis. I el conclave per Verdat Muriqui, el preu de sortida per definir.
2: I d'arribar a les 9:37 minuts, repassant aquests titulars més destacats de les portades digitals, ara ja anem a fer un repàs al temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I de continuar amb aquestes temperatures tan elevades encara en aquesta jornada d'avui, que tindrem un cel variable, alternança de sol i núvols prims, i encara una petita pujada de la temperatura, una màxima que avui se pot enfilar entorn als 29 i, atenció, 34 graus centígrads, o vent de bufa fluix del sud i sud-est, poques complicacions a la mà, després farem un repàs a la situació marítima. I bé, tenim, com dèiem, aquest cel amb intervals de nívols, hi ha hagut brumes matinals i algun bany de boira, i aquestes temperatures que, com dèiem, alguns punts de Mallorca poden arribar, atenció, als 34 graus centígrads, unes temperatures, com dèiem, una mica més altes avui, però estem a l'espera d'una refrescada de la mà de vent de gregal amb vista a demà dimecres. I de l'AMET aquí a Pollença.

0: Ens diu que el termòmetre pot pujar fins a 33 graus centígrads aquí. En principi no arribam als 34, però bé, 33, que pràcticament és lo mateix. Temperatures altíssimes. I aquesta refrescada de demà, ens diu que sí, demà sí que ho notarem, perquè no pujaran de 28 graus de màxima. Les mínimes continuen altes, entre 17 i 18. Però dijous tornem a recuperar el termòmetre, tornaria a pujar al voltant de 32, per al cap de setmana tornar a davallar un poquet. I si feim una ullada al cap de setmana, o ja a divendres, ara mateix l'AEMET ens diu que divendres de matí podria ploure amb un 60% de probabilitat. I també en quant a alertes, demà s'activaria, demà ja ho actualitzarem, però en principi per demà s'activa una alerta a partir ja de mitjanit, de les 12 del vespre fins a les 6 del capvespre, per fenòmens costaners, alerta a la mà, per vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i unes onades de fins a 3 metres i vent de força 6. Idò, ara mateix tenim el termòmetre del Calvari, marca 24,7 graus, és la temperatura actual. Hem de dir que avui hem tingut una nit ben tropical, ha fet calor, el termòmetre no ha davallat de 19,4 graus, i això ja era quan quasi les 7 de matí, és a dir, fins a les 7 teníem una temperatura encara més alta. Idò, ara 24,7, tenim un vent que mos està bufant en aquests moments de nord-est, de gregal a 3,2 km per hora, l'humitat al 48% i la pressió atmosfèrica estable a 1013,1 hectopascals. 24,7 graus a Pollença, segons l'estació de Calvari, i en Humoll, segons l'estació de Club Nàutic, quasi igual, un poquet més, 24,9. Sí que hem de dir que en Humoll hi ha hagut una nit ben tropical, perquè la temperatura més baixa s'ha donat a les 7 d'una matí amb 21,8 graus, la més baixa, 21,8. El vent ara està entrant al port de Pollença, direcció sud-est, Xaloc, i ara ho fa 3,2 km per hora d'intensitat. L'humitat està en aquests moments a un 70% i la pressió atmosfèrica en 1012,3 hectopascals. I d'aquestes són les dades de les nostres estacions. Com dèiem, els termòmetres pujaran encara més avui aquí a Pollença. Demà per aquí tindrem una petita baixada. I acabem fent un repàs a la situació marítima. I doncs, segons la previsió marítima, des de Formentor a Cap de Pere, de l'Agència Estatal de Meteorologia, el vent seria de component sud-oest, de Garbí, de Llebeig, de girant durant l'hora baixa a cap a l'est, cap a llevant. Hem de dir que Maró, Marajol, amb unes condicions però molt favorables per la navegació avui. Una jornada més tranquil·la a la mà durant el dematí podria augmentar progressivament un poquet el vent durant el capvespre. I d'ara ja són les 9:42 minuts i hem de conèixer curiositats d'un 2 de juny. I començant, com sempre, amb un santoral. Mem, qui fa festa avui?
1: I de la Joana, festa fa molta gent, però concretament, en quant a la santoral, avui és Sant Marcel·lí i Sant Pere, però no Sant Pere bo, encara que pora...
0: Ja em van dir un de Sant Pere l'altre dia, no?
1: Sí, però aquí pora Sant Pere tal qual.
2: Així que... Sí, però no Sant Pere Pastor. Sant Pere Pastor el 29, avui tenim festa en guany el
0: dat. En guany el festiu.
2: Sí, sí, sí, sí. 29, Sant Pere i Sant Pau.
0: Són les festes de pescadors.
1: Exacte. I bé, també tenim Sant Germà, però de Germán, no sé quina seria la traducció en català, Germà. No?
0: Germà.
1: Sí. Santa Alcibiada, Sant Just, Sant Joan Bautista i Santa Blandina. Així que, bé, molt d'anys a tots i totes, si teniu qualsevol cosa a celebrar. Avui, en quant a dies internacionals, dies mundials, no en tenim moltíssims, podem destacar el que tenim, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis, que és una enfermedad autoimmune i neuromuscular crònica que s'origina degut a un desordre del sistema immunològic que fa que generis anticossos que interfereixen amb els receptors dels músculs, i el que fa és que deixes de tenir sensibilitat i perds funció motora als músculs. I bé, això és un dia internacional, però ara, canviant radicalment de tema, volia comentar una curiositat que s'ha fet molt viral a xarxes, ja que avui no hi ha molt de dies internacionals, i és sobre un jugador de futbol de Nova Zelanda que se diu Tim Payne, no sé si en Joana ja sap qui és, i en Jaume també, perquè els he contat, però tu, Maria, no...
2: Sí, és,
1: no
2: un cosí, és un cosí meu.
1: Mm. Un cosí teu, no?
0: I de Can Picafort.
2: De Can Picafort.
0: El Vilero.
2: El Vilero, el Vilero. El Vilero.
1: I de bé, fins fa gairebé una setmana ningú coneixia en Tim Payne, però bé, un influencer argentí va dir que havia trobat un jugador de futbol d'un mundial que era el que tenia menys seguidors de tots, i era aquest en Tim Payne de Nova Zelanda, que tenia 4.000 seguidors.
0: Com es diu? Tim Payne.
1: Tim Payne. P-A-Y-N-E. T-I-M. Sí, sí, sí. I aquest jugador va dir, anem a donar-li tots suport que en aquest en un mundial, anem a seguir-lo, comentar, donar-li like, i de sobte aquest jugador va passar en 3 dies de tenir 4.000 seguidors a tenir 4 milions de seguidors. I això no és el pitjor. Clar, aquest pobre home va pujar un vídeo dient muchas gracias, no entiende qué pasa, i
2: jo, cert.
1: Sí, bé, el podeu escoltar aquí.
3: Gracias por todo el pollo.
1: Muchas gracias por todo el pollo.
2: Por todo el pollo, no?
1: Exacte. I bé, però és que aquesta publicació té 31 milions de visualitzacions, 132.000 comentaris, i li ha comentat gent com Google, com Duolingo, com, no sé, Domino's, Pizza, l'NFL, Warner Bros, McDonald's, KFC, no sé, moltíssima gent famosa, influencers, i va bé.
0: Ai,
2: de tota manera, Maria, tu, exactament, jo que tu tens els mateixos seguidors, més o manco, tampoc. Ai, sí. No sé per què m'ho dones com en el cap, perquè ja. no Maria.
1: Sí, però lo bo és que tothom li està donant
0: i
1: suport.
0: I això de no pain, no gain.
1: Sí, i li han fet una cançó. També.
0: És que si poseu Tim Payne, vos sortirà...
4: Això des de quan t'estic tan desconnectada?
1: Això fa res, una
0: fa
1: setmana.
0: Dies.
1: Sí, sí, sí, sí. I va bé, aquest home ha passat de ser un jugador menys conegut del Mundial, ara mateix un dels més coneguts, no?
4: Que bo.
1: I és un cas de que si la gent s'uneix per fer una cosa bona a xarxes socials, pot ser... Bé, és...
4: Igual ell no sí. Volia ser tan famós.
0: El poder de les xarxes, eh?
1: Sí, ell de ja... sobte té pare, té patrocinadors,
2: àcids... Si volia ser famós o no? Van...
1: No, simplement aquest home va dir en un vídeo, anem tots a donar-li likes, a comentar-li, a seguir-lo, i...
2: Home, aquesta iniciativa està molt bé, eh?
1: No, t'he dit jo que en un Mundial o partits de Nova Zelanda ara tindran una audiència brutal. Vamos, i és més, ara té més seguidors... I... com triple seguidors que l'home que va dir...
0: És que anava a dir, ara, en Tim Payne ara és molt famós, però jo crec que Bruno Nimós has dit un nom, de qui l'ha fet famós?
1: És que tampoc és tan conegut, se diu Escursio.
0: Valen Escarsini.
1: L'Escarso,
0: a les xarxes. Però ho dic, ell, que és el que ha tingut el poder de fer tot això, és l'anònim, ara.
1: Sí, ara ell és l'anònim, però sí, en Tim Payne, que dona moltes gràcies per el pollo, està molt content. Ara té ASICS de patrocinador, és la superestrella de... Això volia donar tota una motivació en un Mundial, no? I de bé, bon moment que fa en Tim Payne. Jo l'aniré observant, també.
0: Ni del poder de les xarxes.
1: Sí, sí, a moment que fa en un Mundial. I de bé, aquest cas, si escoltau, li podeu dir a vostres fills, a vostres nets, i segur que diran, com saps això? I de bé, perquè escolt Ràdio Pollença.
4: Podeu perdar.
1: Sí, i de bé, en quant a... Hem de comentar qualque efemèride, per exemple, 1953, tal dia com avui, Isabel II és coronada reina d'Inglaterra a l'abadia de Westminster. També, en 1963, se va decretar l'abolició de l'esclavitud a Aràbia. Mirau, no fa tant. També, en 1989, un grup de científics italians descobreixen un mètode que se podria utilitzar per crear animals transgènics introduint gens estranys de ratolins a través de l'esperma. A 2004, mor a Afganistan, assassinats 5 membres de Médicos Sin Fronteras. I a 2014, el rei d'Espanya, Juan Carlos I, anuncia un comunicat oficial que va dedicar en favor del seu fill Felipe, que adopta el nom de Felipe VI.
0: Me'n record perfectament quan vam donar la notícia aquí. Te'n record, Maria? Teníem una tertúlia, no eren els nostres tertulians de la gent gran, però aquelles dones que venien a donar molt receptes de cuina, que estaven contant una recepta, van dir, vos hem de contar una cosa, se varen quedar, què ha passat? I quan ho varen dir, n'hi havia una que va dir... És que sempre recordaré que aquesta notícia jo estava contant una recepta de virginis farcides, no sé què era, diu. Però és que me'n record perfectament, jo estava aquí amb elles i crec que vas ser tu, Maria, que vas dir, vale, una cosa... I clar, varen donar en directe tot d'una, a Ràdio Pollença, en un minut de la notícia, i se varen quedar, clar... Per elles més era el rei Joan Carles de la seva generació, no?
4: Clar,
2: eren Joan Carlistes i després, clar, passar que...
0: Quin any, quin has dit que era?
1: 2014.
0: 2014, ja. Uf.
1: Sí, sí. Bé, aquest pobre home ja no comptava més, no? Després de tots els escàndols que va tenir. Però bé...
0: Van sortir.
1: Sí, sí, i més que en van sortir després, però bé. Això va ser tal dia com avui, a 2014. Després...
4: Perdona, i tal dia com avui no tenim dones ni amos ni ningú que... Bueno, sí, tenim un manfudi, però de matins ningú m'ha de fer aubergines farcides i això no pot ser.
0: Jo crec que...
4: Aquest estiu
0: ja un programa de cuina.
2: Ja bona faré, ja bona faré.
0: Tu me les duràs directament.
2: Jo les volduré, clar.
0: Això és millor. Sí, sí.
4: Falta, en directe, falta
2: fer...
4: cuina
2: fer,
4: en directe.
0: Sí. La cuina sempre agrada. Mirau i vetres quant de programes de menjar hi ha.
4: Bruno, han fet de tot aquí.
1: Fer... Programa de cuina en directe.
0: Han fet ravioles i panades aquí en directe. Sí? Uh-huh. Sí. Molt divertit. Eren aquest grup de dones un altre dia. Molt bones.
2: Mira, poden agafar idees. Mm-hmm. I poden pensar si poden fer qualque cosa per escriure.
0: Bé, si ara que dèiem això, si teniu ganes de col·laborar, perquè ara ja han de començar a preparar la programació d'estiu, així que us oients, si teniu ganes de fer qualque programa aquest estiu, qualque col·laboració, veniu a xerrar amb nosaltres, que estarem encantadíssims de tenir-vos per aquí.
1: Molt bé. I de... ara no sé què anava a dir.
0: L'efemèride musical.
1: Ah, sí, exacte.
0: Crec que ja és l'hora.
1: L'efemèride, sí, la podem posar molt ràpidament. Però bé, escoltarem una cançó de Stereophonics, ja que tal dia com avui, 2003, va sortir el seu disc You Gotta Go There to Come Back, d'aquest grup galès. I bé, és una banda formada per en Kelly Jones, que és un cantant i vocalista, en Stuart Cable, i en Richard Jones i en Adam Zindani. I és una cançó que potser no vos sona per títol, però en quan l'escolteu segur que la recordareu.

0: Eixida amb aquesta efemèride musical arribam a les 9:53 minuts. Moment de fer el repàs de l'agenda.
1: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: I de començar amb el repàs de l'agenda amb informacions de l'Ajuntament. Un dia més vos recordam que el Pollença Roig serà dia 7 i 8 de juliol, dia 7 actuarà fora de Sembrat i Sau, dia 8 pel de Gall i els Amics de les As, i les entrades estan a la venda codetickets.com.
2: També penseu que se venen les entrades ja des de fa un grapat de setmanes del Festival de Pollença. Hi ha descomptes importants, hi ha abonaments, teniu tota la informació al web del festival o a l'oficina, que és en el claustre del convent. I penseu, a més, que aquesta setmana comença ja el Festival per a tothom, és a dir, aquestes xerrades sobre el concert del festival, que són a càrrec de Pere Estelric. Idò, aquest 4 de juny, que és aquest dijous, passat demà, ja hi ha la primera, se diu Enigmes Varis, les variacions Enigma d'Elgar. Això se fa a la Fundació Roger Villalongi a les 8:30, és gratuït, però com que l'aforament és limitat, heu de reservar a ticketive.com o, si no, a la mateixa oficina del festival. El següent serà en dia 11 de juny i dia 18 de juny.
3: També vos hem de recordar, per exemple, les inscripcions les teniu obertes per la cursa marinera, serà dia 11 de juliol a les 9 en Umoi, vos podeu inscriure a litechip.net, i també continuen les visites guiades gratuïtes per Pollença Cultural dies 5 i 12 de juny, i el punt de trobada serà a l'oficina de turisme de Pollença a les 10 d'1 de matí. Vos heu d'inscriure amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines.
4: I pel que fa entitats, el Club Rotari de Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la compreu abans del 30 de juny, és de 15 euros. El punt de venda són Can Quadrado Pollença i Electrònica Reus, al Parc de Pollença.
0: I aquest divendres el Col·legi Joan Mat celebrarà el seu 50è aniversari amb una gran festa, amb actuacions de cucorba i after sants, hi haurà parlaments, hi haurà sopar d'arròs, breu, postres i beguda. Els tiquets es venen a la consergeria entre les 8:30 i la 1:30, 13 euros adults, 9 euros infants, i avui a les 12 tindrem infants d'aquest centre que ens donaran més detalls.
2: I no m'hi l'agenda dia a dia d'aquesta setmana. Demà dimecres hi ha conferència El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan, el singular cas de Pollença. Una xerrada càrrec de Miquel Vives Madrigal, que se farà a la Fundació Roger Villalonga a les 8:30.
3: I dijous arriba la cloenda del Cine Club del Club Pollença, la projecció de La Gràcia, un drama introspectiu de Paolo Sorrentino que explora els dilemes morals i la recerca de redenció del seu protagonista. La sessió començarà a les 8:30 i serà un acte exclusiu i gratuït per als socis del club.
4: I divendres 5, acte de presentació del llibre d'infraccions de Joan Urpinell López, obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia 2025, editada per El Gall. Serà a les 7 a Can Llobera, s'obsequiarà les persones assistents amb un exemplar del poemari. Tot seguit hi haurà una actuació musical a càrrec de Toni Perelló, i per acabar se servirà un pisco labis.
0: I hem de recordar que arriba Esos Cuernos Rock aquesta dissabte, dia 6 de juny, a Can Escarrinxo, a partir de les 10:30. Les entrades, si les compreu anticipades, valen 10 euros. A porta valen 15 euros. Un menors fins a 8 anys, gratuïta. Recordant que hi ha punts de venda anticipada aquí a Pollença, l'Avinguda del Poni Pissador, i també que si la compreu anticipada hi ha un sorteig de dues entrades, dues samarretes i dos stickers. Què més contar-vos de tot el que hi haurà aquest dissabte a Can Escarrinxo? I de què hi haurà food trucks, hi haurà mercadets, hi haurà lip graffitis, hi haurà exposició de motos, mini skate park, finger park, vinils, bé, i moltes coses més. Tot això serà aquí a Pollença, Esos Cuernos Rock. Podeu consultar el cartell en aquesta agenda i també les xarxes socials d'Esos Cuernos Rock, que vos donen molta informació.
2: I anem a diumenge, perquè un altre acte és la presentació del llibre Com una cussa, de l'escriptora Clàudia Darder. Això serà a Can Llobera a partir de les 11:30 d'1 de matí, i l'acte el presentarà Miquel Amengual, inclourà també una vermutada literària.
3: També hi ha diversos concerts de l'Escola de Música de Pollença. Avui a les 6:30 en el claustre de Sant Domingo se podrà escoltar la cantata de l'il·lusió. Demà a les 6:30 un concert de les agrupacions de sensibilització, cant, flabiol i xeremia, piano, guitarra i flauta de l'Escola de Música. Dijous també, bé, seran tots a les 6:30, n'hi haurà de dansa, ben metall, violí, clarinet i combo, i divendres un de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical. Tots els concerts i actuacions, recordant, seran en el claustre Sant Domingo a les 6:30.
4: I acabam recordant-vos les exposicions que encara podeu visitar. A l'Iglesia del Convent de Sant Domingo continua oberta l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica. Serà fins al 14 de juny i l'horari d'obertura és de dilluns a diumenge, amb horari de matí 10:30 o 1:30 i de cap vespre de 5 a 8. També hi ha encara oberta i visitable l'exposició Can Llobera, el que ens empodera, exposició fotogràfica, vos recordam, a càrrec de Camila da Silva i amb imatges de les usuaris de Prodis.
2: I encara no tenim a l'agenda, però vos ho poden dir ja. Ja tenim les dates per les properes campanyes de donació de sang en un municipi. A Pollença és en UPAC, dia 12 de juny, aquest vespre, i en UMOL, en el local de l'Associació de Veïns, com sempre, dia 22 de juny. Idò, dia 12 i dia 22 de juny, i ja podeu reservar cita a donasang.org.
0: I d'homes han sobrat 30 segons, mirau.
3: Podem dir cartell de s'escuernos rock.
0: No? Vinga, Bruno, vinga, vinga, Bruno.
2: Ja està dolent.
0: Vinga, diu, que jo no m'he dit, hi ha tres escenaris. Vinga, ràpid.
2: No te dona temps.
3: No me dona temps, no me dona temps. Ho podeu consultar a radiopollança.net.
0: Lo que passa que he dit moltes coses que no tenim a la gent, de preus de les entrades que us infants són gratuït, tot el que hi haurà més enllà de concerts, i veu cartells que... I les entrades de s'escuernos rock també, .com, podeu comprar-les allà, però com dèiem, hi haurà una festassa. Què anaves a dir, Maria?
2: Anava a dir que no l'atens. No, que hi ha molts grups de Pollença, quasi tots, o moltíssims, i molt coneguts, hi haurà una gentada.
5: Les notícies de les 10.
6: Bon dia. La plataforma Stop Desnonament adverteix d'un nou desnonament avui a Palma. La nostra companya Neus Pericàs està al lloc on s'està produint el barri de Santa Catalina. Neus, bon dia. Quina és la situació?
7: Hola, molt bon dia. Idò, som ara al carrer de Joan Crespí, on pareix que es produirà aquest desnonament d'una dona major víctima de violència de gènere. Segons comenta la plataforma, el pis és d'un fons buitre. En canvi, han pogut parlar amb el propietari de la vivenda, que és una persona física que va comprar el pis el mes de gener. Han pogut parlar amb ell, l'escoltam.
8: Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final. Y bueno, yo al final tengo dos préstamos, necesito venirme que vengo con mi novia a vivir, o sea que no es mentira, al final es para mí, pues lo he comprado como persona física, o sea que no... Y nada, intento pues saber cuándo se soluciona esto, de todo por medio de abogado, yo no he venido ni la he molestado ni nada.
7: Fa pocs minuts ha pujat al pis el propietari i la comissió judicial i el ferreter, i de moment no està havent-hi altercats ni accions violentes, però queden pendents de com avanci el cas.
6: Gràcies, Neus Pericàs. I vist aquest matí han començat a sortir els darrers habitants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. Alberto Ferrer, bon dia, conta'ns.
9: Sí, queden ja molt poques persones i el que ens comenten des de l'Ajuntament d'Eivissa és que s'està col·laborant perquè el procés marxi sense incidents. Les caravanes buides, que són 7 en aquesta hora, s'estan traient d'una en una amb una grua pel seu desballestament, i també s'ha proporcionat un pis d'emergència social a una dona víctima de violència que té una ordre de protecció en vigor i a la que se proporcionarà un pis el temps que necessiti, segons ens han assegurat. Pel que hem sabut, gairebé tots els que vivien aquí pagaven un lloguer per estar-se en precari en alguna de les caravanes. Fins una vintena n'hi havia ahir a aquesta mateixa hora, i es cobraven a partir de 400 euros per viure-hi.
6: Gràcies, Alberto Ferrer. Canvien de qüestió. Avui han començat les proves d'accés a la universitat amb la participació de gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen arreu de les illes. La primera assignatura de la qual s'han examinat és llengua castellana i literatura. Anem en directe fins al campus de la UIB a Palma. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit els alumnes.
10: Bon dia. Encara no han començat el primer examen a les 9 i tenen temps fins a les 10 i mitja. Uns exàmens que enguany estan marcats pel reglament de sancions que contempla des de faltes lleus fins a molt greus, que implica aquesta, la de faltes molt greus, la suspensió immediata de les PAU per a l'alumne. L'estudiant cometrà una falta greu, per molt greu, volien dir, per exemple, si du un dispositiu electrònic no autoritzat. Així ho valoren.
11: A veure, jo crec que és una alternativa molt bona perquè ara mateix, amb totes les novetats que hi ha...
12: Sí, la intel·ligència artificial, les tecnologies i tot això...
11: És molt difícil detectar aquestes coses.
13: Seria un poc injust que gent que s'esforça i tal, al final, no sé.
14: Sí, jo crec que és una mesura necessària, en fi.
6: Gràcies a Cristina Bausà. I en plan laboral, avui destacam que l'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7 interanual i deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades publicades avui pel Ministeri de Treball. En canvi, Balears ha guanyat més de 48.000 afiliats al maig i supera ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
15: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
16: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
17: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
18: Sofia, que escoltes?
19: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
18: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
19: Les veus que connecten amb el teu poble.
18: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
19: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tots i a totes, oients de Ràdio Pollença. Benvinguts avui, concretament dimarts, dia 2 de juny, en setan més, a un nou programa d'actualitat i informació esportiva municipal. Com ja sabeu, ja farà quasi 5 anyets a final d'aquest mes que vaig començar amb aquesta aventura a Ràdio Pollença com a col·laborador esportiu, presentant pues, tota la informació, notícies que han anat sorgint amb clubs esportius del municipi, i aquí seguirem. De moment, aquest mes de juny, veurem si feim una aturada d'estiu aquest mesos de juliol i agost, però després d'un dimarts de descans, ja que dimarts passat varen tenir un programa especial des d'un lloc idíl·lic d'un municipi de Pollença com és la Cala Sant Vicenç, tornem avui aquest dimarts per costar-vos pues, algunes notícies a destacar de l'àrea d'esports, amb aquesta a l'esperada ja i a la fi molt bona notícia amb l'obertura una vegada acabat aquesta reforma de la piscina coberta del port de Pollença. També farem un repàs d'algunes notícies d'actualitat esportiva que han sorgit de diferents clubs d'aquestes darreres setmanes de maig, d'alguna competició d'aquest passat cap de setmana, i també parlarem de dues notícies que m'apareixen molt interessants pel que fa de futbol i bàsquet d'aquestes jornades de portes obertes per diferents categories que ara anirem comentant. Per tant, vos convidam a que mos pugueu seguir i escoltar en aquest programa d'avui de matí, breument repassant una mica l'actualitat. I començam sobretot amb aquesta, com he dit, amb aquesta notícia a destacar d'aquestes passades jornades, i és que ahir 1 de juny se va obrir la piscina municipal del port de Pollença, la piscina coberta, aquesta instal·lació esportiva municipal que va tenir o va haver sofrir una reforma bastant important i que s'ha allargat tot aquest temps, però ja la tenim oberta. Sobretot destacar que s'ha obert per l'ús de natació lliure, ja que les classes de natació dirigida que començaran només de juliol i se duran a terme juliol i agost. Per tant, amb aquesta notícia bona, esportivament parlant, començar amb aquest programa d'actualitat esportiva. També volia destacar i entremig que aquest mes de juny tenim dilluns 29 de juny, que és festa local, festa municipal. Per tant, hem d'estar pendents a l'aplicació de la app Esports Pollença, sobretot perquè les diferents instal·lacions esportives municipals pues, poden sofrir alguns canvis en temes d'obertura, de tancament, degut a aquesta festivitat local que tindrem aquí en el nostre municipi. Com he dit, també ahir va ser un dia important, sobretot perquè s'obria un període de preinscripció en cursos de natació d'estiu, de classes d'estiu dirigit per aquest estiu 2026. Sobretot destacar que aquesta setmana, a partir d'ahir, se van obrir tot el que són les preinscripcions per als antics alumnes o per als usuaris d'hivern, i que també a destacar aquest proper dilluns, dia 8, pues, les classes de natació dirigida pues, estaran obertes pràcticament a tots els nous usuaris que antes no venien en aquestes activitats de l'àrea d'esports. Per tant, també petites puntualitzacions a tenir en compte. També ha estat un èxit tot el que són el parc de juny i de setembre, aquestes dues setmanes, com dèiem aquí a Ràdio Pollença, a vegades tan complicades amb la conciliació familiar, aquestes dues darreres setmanes o aquesta darrera setmana de mes de juny i primera de setembre, i poden destacar que les places ja estan exaurides per aquestes dues setmanes. Per tant, és una bona notícia. I també, bueno, tindrem enguany una nova vegada més aquestes estades d'estius 2026 que se duran a terme en el nostre municipi. Dit això, també volíem repassar, ja aquí som, els diferents horaris de les piscines municipals. Anem a la piscina coberta d'Uport de Pollença. Estarà oberta de dilluns a divendres, del 7 de 7 de matí a les 9 de vespre, dissabtes de les 8 a la 1 i de les 4 a les 8, i destacar que diumenges i festius, com es diu, 29 de juny, estaran tancats. La piscina descoberta del Poliesportiu de Pollença estarà oberta de dilluns a divendres, de les 9 a les 8, dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja, i en el mes de juny i en el mes de setembre de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja. Per tant, també recordeu que totes aquestes informacions pel que fa a l'àrea d'esport, a les xarxes socials de la mateixa àrea d'esports, també estaran publicades, com no, a l'app Esports Pollença. Anem a parlar també d'un torneig, un torneig de 3x3 de rugby platja que s'adurà a terme aquest proper cap de setmana, concretament aquest dissabte, dia 6 de juny. Començam aquest període estival, sobretot amb molt de clubs del municipi. També algunes activitats s'aprofiten per dur a terme, pues, el que és a la zona d'Uport de Pollença. Recordeu, en aquesta passada edició de la fira de la Tonyina, de l'edició de Sabors de la Badia, se va dur a terme un torneig de vòlei platja. Pues aquí tornem, se posa en marxa aquest torneig de 3x3 rugby platja, com he dit, aquest proper 6 de juny, a partir de les 6 i mitja fins a les 8 i mitja, i serà a la zona de la Gola de la platja d'Uport de Pollença, amb dues categories, de 6 a 10 anys, de 6 a 10 i de 11 a 16. Per tant, una nova manera, sobretot per practicar esport, com no, a l'aire lliure. També una altra menció especial, sobretot a tenir en compte que segueixen les inscripcions obertes per la cursa popular, la cursa marinera, concretament per el proper dissabte 11 de juliol, que serà a les 9 de vespre, amb un recorregut clàssic de 7 quilòmetres per Uport de Pollença. Recordeu que és una de les curses estivals, podem dir, amb més presència i més importants del calendari de curses populars aquí a Mallorca, i que sempre acull un gran nombre de participants. Per tant, des d'aquí també anima-vos, si encara no vos heu inscrit, a inscriure-vos en aquesta cursa popular, la cursa marinera. Deixam, com hem dit, totes aquestes activitats, tota aquesta informació de l'àrea d'esport. Recordam que hem fet especial menció en aquest nou horari de les piscines de Pollença, d'Uport de Pollença, aquest període important aquesta setmana, i també la setmana que ve, en aquest període d'inscripció de les diferents modalitats o diferents grups de classes de natació. També alertar o important que estiguin ben pendents les famílies de Pollença, sobretot per aquestes preinscripcions, i, com he dit, aquest proper torneig de rugby i plagi que tindrà el lloc aquesta propera setmana. Ara sí, passam una mica a desgranar aquesta informació per clubs, tota aquesta informació que hem trobat de diferents clubs de municipi, i començam concretament per un club de karate Sonkei de Pollença. També contents, ja que el passat 24 de maig se va dur a terme en el nostre municipi de Pollença la tercera ronda de la Lliga de Mallorca de karate en el nostre pavelló, aquí en el nostre municipi. També contents com a col·laborador esportiu de totes les vegades que el club de karate ha passat aquí en els estudis de Ràdio Pollença, com a tots els clubs i esportistes, que des d'aquí vull fer una crida, i sobretot una gratificació, i donar l'enhorabona i les gràcies a tots els clubs esportius que col·laboren amb nosaltres i que cada setmana o setmana rere setmana sempre intenten passar per els nostres estudis de Ràdio Pollença, i també, sobretot, que s'aposti per el nostre municipi per dur a terme aquests esdeveniments d'importància esportivament parlant en el nostre municipi. Destacar que des del club participaren en la modalitat de kata i de comitè, destacar que en la modalitat de comitè hi participaren a Junaina Cifrebal, en Marc Cladera i en Víctor Martínez. En la modalitat de kata, na Nàdia Cladera, en Marc Cladera, en Sergio Cabello, en Gabriel Dimir, na Junaina Cifre, na Valentina Ramírez, en Miquel Tomàs, en Lluc Polà, na Alba Gomila i na Núria Palleres, entre d'altres. Per tant, també des d'aquí mos sumam en aquesta propera, bueno, propers tornejos, competicions que puguin dur a terme. Es veurà que molt de clubs esportius acaben ara només de juny les seves temporades i se tornen a iniciar a només de setembre, però des d'aquí nosaltres hi estarem ben pendents. Parlam de curses per muntanya, i una de les curses més importants un parell de mesos vista serà la Mallorca 5000 Sky Running, una desena edició, una cursa important, interessant també per als nostres corredors de muntanya, i és que tindrà lloc el proper 3 d'octubre, el cap de setmana, el primer cap de setmana del mes d'octubre, amb diferents distàncies, recorreguts, però una de les importants a destacar seria la Mallorca 1000 Sky Running, que sempre, o que du el trajecte comprès entre Lluc i Pollença, amb el cim de màxim esforç com és el Puntomí. Per tant, també destacar totes aquestes inscripcions que s'aduran a terme o s'han de dur a terme per la pàgina web de l'ITC.net, i des d'aquí animar a una de les curses que de ben segur hi serà participar la secció de muntanya de Pollença, i animar a tots aquests corredors que hi vulguin participar. Canviem d'esport i anem a passar a parlar de judo, i recordeu que aquest mes, a part de judo, també anirem parlant de diferents esdeveniments, de diades finals que s'aduran a terme a molt de clubs, a sopars, festivitats de cloenda, com va ser fa unes jornades aquesta festa final de cloenda du bàsquet Pollença. Pues una d'aquestes serà, des de Mallorca Nord Judo Pollença, l'exhibició final de temporada, que tindrà lloc el 19 de juny a la pista de futbol del Poliesportiu de Pollença, d'aquest club Mallorca Nord Judo, que tantes alegries mos ha donat aquesta temporada. Recordar que la concentració serà a les 4:30, i a partir de les 5 s'adurà a terme aquesta exhibició final de temporada, i des d'aquí convidam a totes les famílies, amics d'aquests grans judocas que tenim aquí en el nostre municipi, i puguin prendre part i puguin participar com a públic, perquè sempre és una festa final de temporada que molt de nins i nines que participen en un club sempre els agrada que també hi participin com a públic els seus familiars. Des del club transmetren que tothom que pugui anar o pugui venir en aquesta exhibició final venguin amb un judogi blanc, és a dir, la indumentària clàssica i típica d'un judoka en actiu. Per tant, des d'aquí també fomentar aquesta participació. També destacar que a finals del mes de maig, concretament fa uns 10 dies, se va dur a terme el campionat de Balears de Promeses a Palma, amb una participació de 15 judoques del club. Destacar sobretot campions de Balears, Níria Morro, na Caterina Martorell i en Sebastià Hidalgo. Destacar que varen quedar com a subcampions de Balears Naina Boladeres, Naixa Cledon, na Xesca Font i Naron Gabriel, i les medalles de bronze na Martina Duasso, na Judit Boladeres, na Yaiza Marchena, en Pau González, en David Fernández i en Toni Cerdà. Destaquen des del club la gran que amb aquesta competició tanquen una temporada magnífica, plena d'esforç, aprenentatge i sobretot uns grans resultats, i una de les temporades, podem dir, esportivament parlant, més importants que han tingut amb aquest campionat d'Espanya i ara amb aquest campionat de Balears de Promeses. Per tant, des d'aquí donen-los l'enhorabona i també la nostra predisposició de seguir actualitzant totes les notícies aquestes properes setmanes i també a la pròxima temporada pel que fa a l'esport del judo aquí en el nostre municipi. passam a parlar d'esport nàutic i també volem destacar una d'aquestes competicions clàssiques ja d'aquest calendari de regates del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, i és aquesta concretament 28a edició de la regata d'altura Bahia de Pollença, que va tenir lloc aquesta regata sortint des de Catalunya entre en el Port Ginesta, amb fins a 26 embarcacions participaren i havien de recórrer aquestes 104 milles nàutiques fins a arribar amb aigües de la Badia de Pollença en un Reial Club Nàutic del Port de Pollença. Per tant, des d'aquí també no podem, evidentment, no acabaríem donar tots els resultats de tots els podis, de totes les categories o modalitats de regata, però sobretot el que parlàvem a l'inici, destacar la importància de que Pollença, de que el nostre municipi, a part de la importància que té a nivell turístic, a nivell cultural, a nivell social, que sigui de primera ordre el que és l'esport en el nostre municipi, pues la veritat és que hem d'estar molt orgullosos en totes les modalitats esportives que tenim a dia d'avui en el nostre municipi. Destacar que el regidor d'esports, Mateu Tugores, va participar en el que és l'entrega de trofeus, i bueno, sobretot destacant aquesta regata com un desafiament per cada embarcació, per cada persona, ja que és una travessa de 104 milles, que enguany aquesta edició va estar caracteritzada per vents dèbils i per un desafiament de cadascuna de les tripulacions d'aconseguir travessar la línia d'arribada dins el temps límit que demanava la regata. Per tant, des d'aquí donar, des d'aquest programa també donar l'enhorabona a totes les tripulacions per el seu esforç i per dur a terme o per dur aquí en el nostre municipi una de les regates més importants del calendari de regates que tenim actualment en aquesta modalitat esportiva. També volem destacar que aquestes passades jornades se va dur a terme la 6a regata Trofeu Alcudiamar Projecte Home Balears, unit sobretot per l'esport i la solidaritat, on destacam la participació del club en la modalitat ORC2, on destacam la segona posició de l'embarcació Gin Tònic, patronatjada per Manuel Prats, i per la tercera posició de l'embarcació Zorongollo, de Joan Badell, i en la modalitat ORC3 destacam l'embarcació Donaire, de Joan Xartell. Per tant, també seguirem nosaltres fins a octubre-novembre seguint el dia i setmana a setmana el calendari de regates d'aquesta modalitat esportiva. Com també, que ja queda poc, concretament el cap de setmana del 18 al 20 de juny, aquesta 19a edició de la Copa d'Espanya de Curri Camp d'Altura, Captura i Amollada, classificatori per al campionat del món, i recordam que és una competició convocada per la Federació Espanyola de Pesca i Càsting en col·laboració també amb la Federació Balear de Pesca i Càsting. Com hem dit, tindrà lloc el cap de setmana de dia 18 a 20 de juny i acabarà amb una entrega de trofeus i una mica de festa, com sempre s'agraeix. I anem seguint una mica, anem a passar a parlar de Pollença i Port. Bueno, tothom segur que ho haurà vist per xarxes socials. Molta de gent, és cert, que doia anar aquest passat cap de setmana en el camp de futbol d'Ubercuix, del Port de Pollença. Però, primer de tot, volia donar una notícia i des d'aquí estic molt content, sobretot, donar l'enhorabona, abans de començar, la part masculina, i és donar l'enhorabona a l'equip pollencí de futbol de femení autonòmica, de la categoria autonòmica del club, ja que ascendeixen a la categoria tercera ref amb 2 anys d'ascensos seguits amb categoria en categoria. Per tant, des d'aquí, sobretot, volen donar l'enhorabona a cada una de les integrants, cos tècnic, amb aquesta gran feina que se du a terme en el nostre municipi en futbol, amb la categoria, la modalitat de futbol femení. Des d'aquí donar-los la nostra sincera enhorabona i també donar l'enhorabona en aquesta gran festa de futbol que se va viure aquest passat cap de setmana, com molt de mesos abans no s'havia viscut en el camp de futbol d'Ubercuix, amb aquesta victòria per 4-1 del Pollença i Port davant el Consell, que els du a la fase final d'un possible ascens a divisió d'honor, aquesta categoria que està entre tercera ref i la primera regional preferent. A veure, que és una categoria que si ascendeixen se trobaran tots aquests equips que baixen de... o descendeixen, perdó, de la tercera ref. Per tant, veurem el que passa. I el més important, destacar que ja aquest proper cap de setmana, 6-7 de juny, se jugarà primer de tot en el municipal de Can Gaspar, a Pla de Netesa, la primera anada d'aquesta fase final. Molt important treure un bon resultat dins Pla de Netesa, i també fer una crida perquè el proper cap de setmana del 13 al 15 de juny serà molt i molt interessant, ja que jugarà la tornada aquí en el camp de futbol d'Ubercuix, on rebrem l'equip del Pla de Netesa, i que pot ser una fita històrica, sobretot per al futbol pollensí, ja que tenim aquest ascens, com he dit, de l'equip femení autonòmica, i com no tenir un equip professional quasi de futbol, un equip de divisió d'honor. Veurem el que passa. Des d'aquí també estarem ben pendents la setmana que ve per veurem com succeeix aquesta anada de l'eliminatòria. Però també altres notícies que ens ocupen és aquesta jornada de portes obertes per l'escoleta de futbol. També és un dels nostres lemes d'aquest programa des de fa 5 anys que vaig començar aquí a Ràdio Pollença, i és donar la millor i la prioritat d'importància a totes les escoletes esportives que tenim en el nostre municipi, no només en futbol, no només en bàsquet, sinó de judo, de karate, de tennis, perquè són un futur, i des de ben petit se practica un esport i se transmeten uns valors i unes identitats esportives de dins, com diuen metafòricament parlant en esport, de dins i de fora de la pista. I és molt important, sobretot, aquest període de portes obertes perquè les famílies de pollensins i pollensines, molleros i santvicenters, pues, puguin amb els seus fills acostar-se a, per què no, a un nou esport que puguin practicar fills i filles d'aquí del nostre municipi. I una d'aquestes primeres propostes és la jornada que du a terme, com he dit, el club de Pollensi Port, amb aquesta jornada de portes obertes per la propera temporada, que serà, va començar ahir, fins dia 15 de juny, on tots unins, nascuts entre el 2020 i 2023, els dimarts i dijous de 5 i 6, poden anar a provar en el camp de futbol de Pollença, allà on s'enduen a terme els entrenaments de l'escoleta de futbol, allà on poden anar a provar aquest esport, a fer amics, i sobretot a provar aquesta modalitat esportiva amb les seves famílies de ben petits, per saber aquestes inquietuds esportives des de ben petit. Per tant, des d'aquí també ens sumam a fer aquesta difusió, també ho tornarem a recordar en el proper programa dimarts que ve. Parlant de futbol, aquí queda, canviant de modalitat esportiva, i que veurem parlant de bàsquet, també amb aquesta jornada de portes obertes durant aquest mes de juny, en concret, amb les diferents categories, premini, mini, infantil, cadet i júnior. Lo més important és provar aquest esport durant tot aquest mes de juny, amb aquest lema, un esport que enganxa des del primer dia. M'agrada molt aquest lema, però sobretot donar aquesta oportunitat a poder provar nous reptes i nous esports. Sobretot, en tema d'horaris per organització, destacar que el preminis i mini durant aquest mes de juny, si no m'equivoco, és el dilluns, dimecres i dijous, de 4 a 5 i mitja, hi haurà aquestes portes obertes. Amb les categories infantil tindrem també dilluns, dimecres i dijous de 5 i mitja a 7, i en les categories cadet i júnior, és a dir, de 2009 a 2012, concretament dilluns, dimecres i dijous també de 7 a 8 i mitja. Per més informació teniu el següent telèfon de WhatsApp: 655-269-024. També destacar que a les xarxes socials del club Bàsquet Colònia Pollença trobareu tota aquesta informació, però Una oportunitat, com he dit també, per què no entrar dins un món del bàsquet en el nostre municipi. I per acabar, repassar, recordeu les inscripcions obertes d'aquest campus Sergi García Basketball Camp, que serà de dia 20, 25 de juliol, amb edats entre el 2008 i el 2016, que serà el poliesportiu municipal de Pollença, i com no, aquesta tercera edició del campus Estiu Bàsquet Pollença, del 6 al 10 de juliol. Recordeu que a les xarxes socials del club trobareu aquest Google Docs per la seva inscripció, també amb diferents horaris, preus i timings, i també destacar enguany com a novetat també la mateixa setmana aquest campus d'estiu d'Escoleta del Club Bàsquet Colònia Pollença, que també allà trobareu un Google Docs amb tota la informació d'inscripció, preus, horaris, etc. Per tant, aquí acaba el programa d'esport avui, sobretot en moltes notícies en tema de clubs, en tema d'inscripcions, amb aquesta novetat d'aquests dos clubs que inicien aquesta jornada de portes obertes, i nosaltres tornarem dimarts que ve amb més informació esportiva del municipi. Recordeu que cap de setmana aquest torneig 3x3 de rugby plaja en el nostre municipi, també aquest partit d'anada d'aquest play-off final de Pollença i Port, i com sempre amb més informació que pugui sorgir de diferents d'altres indres de l'àrea d'esport i també d'altres clubs. També recordeu aquesta setmana totes les famílies les preinscripcions de les classes de natació dirigides, i a partir de dilluns que ve, dia 8, tots els nous usuaris se podran fer la preinscripció. Com sempre, moltes gràcies per seguir aquest programa d'esport en el nostre municipi. Ara vos deixam amb més programació aquí a la nostra ràdio, com sempre, de confiança, a Ràdio Pollença. Que acabeu de passar un molt bon dia i molt ben dimarts que ve. Adeu.
1: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Radio Voyager, la meva ràdio.
1: No, la meva no, la teva.
0: No, dic la meva. Radio Voyager, ràdio amb la meva. Radio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Radio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: vos han de parlar un mes més a la tècnica de cultura Marina Velasco sobre la programació que tindrem en un mes de juny. Ara no, no m'ho ubicava molt, ja estem a juny. I bé, com deia, per això, com sempre, tenim amb nosaltres a la tècnica cultura Marina Velasco, que és qui mos presentarà tota aquesta programació, que podreu trobar també a xarxes de l'Ajuntament, a la nostra agenda i per moltes bandes. I de... Molt bones, Marina.
1: Com bon estàs? Dia. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, com sempre. Idò, hem de parlar un poquet d'aquesta programació. Què trobarem així per damunt? Quin serà el principal protagonista?
1: La música. Així com a modalitat artística predominant serà la música, de diferents estils. Ara vos aniré detallant una mica més, però sobretot música, tot i que també altres disciplines artístiques, no?
0: Sí, com sempre imagino que hi haurà teatre, hi haurà... Bé, ara que ve estiu, a tot li agrada sortir un poc i escoltar música i bé, conta-mos, què tindrem? Per on començar?
1: Començarem amb un cicle, crec que bastant apreciat per tota la ciutadania, que és aquesta música al carrer. És un cicle de música de diferents concerts en acústic i diferents estils musicals que mos presenta l'Associació de Músics de Pollença. Se durà a terme durant tot l'estiu, des de juny a setembre. No vos avançaré massa informació perquè tenim una roda de premsa preparada i així no desvetllaré massa informació
0: abans. Però seran músics de l'Associació de Músics,
1: principalment, sí.
0: No?
1: Normalment utilitzen diferents espais públics, com carrers i places, i el que fan és amenitzar una mica des de les 8:30, les 10:30 aproximadament, aquests espais. Que sobretot els mesos d'estiu són més concorreguts perquè els temps convida a passar més hores a de fora i a gaudir.
0: Molt bé. Això ho trobarem no només un mes de juny, m'imagino que també durant...
1: Fins al setembre.
0: Fins setembre. Mm. Molt bé.
1: Després tenim l'inici de les audicions comentades del Festival per a Tothom, que com la gent ja sap, però bé, ho repetiré per qui no les conegui, són uns cicles de xerrades molt amenes per gent, diguéssim, per un públic ampli, no fa falta sigui especialista en música clàssica, i com cada any tenim tres audicions comentades, totes tres se fan a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. Enguany aquestes tres seran a càrrec del musicòleg en Pere Estelric, que ja és un clàssic també, ja molta gent ja el coneix perquè el tenim cada any en nosaltres per fer mos o per guiar aquestes audicions comentades. I simplement recordar que és necessari reservar localitat, és gratuït, les tres audicions són gratuïtes, però sí que és important que reservin la localitat perquè l'espai té un aforament limitat i així la gent s'assegura que puguin tenir un seient i poder gaudir d'aquestes audicions. Se poden reservar a través de la plataforma tiquetib.com, com sempre, i també, si hi ha qualcú que tingui problemes per fer-ho per internet, pot venir a l'oficina de festival, que està en el claustre de Sant Domingo. Poden venir de dimarts a dissabte, de les 9 del matí a les 2 del migdia. I bé, simplement, ràpidament, vos explicaré els tres títols de les tres audicions. La primera serà dia 4 de juny i du per títol Enigmes Varis, les variacions d'Enigma d'Elgar. Després tenim dia 11 de juny Júpiter, Déu i Planeta, la Sinfonia 41 de Mozart. I finalment tenim dia 18 de juny Obertura de Tristany i Isolda de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. Record que totes són a les 8:30, és de Fundació Roger Villalonga i a càrrec d'en Pere Estelric.
0: I gratuïta, havies dit.
1: Sí, gratuïtes. El que sí que hi haurà dins el recinte a totes les audicions és una urna per tal que si la gent vol fer un donatiu, com l'any passat també les varen tenir, és un donatiu per la Societat Musical l'Artesana, que és una associació que desenvolupa la seva activitat dins l'àmbit musical, líric i també de dansa, dins dels territoris afectats per la dana. Vull dir que també a final de les audicions i en el final del Festival de Pollença, tot el que s'hagi recol·lectat en aquestes urnes se destinarà en aquesta entitat cultural.
0: És com una taquilla inversa, més o menys, no?
1: Sí, és un donatiu, sí.
0: Donatiu.
1: Sí. És un donatiu per aquesta associació.
0: Molt bé, i què més tindrem aquí més?
1: Després tenim dia 6 de juny, crec que ja s'ha fet bastant de ressò, tenim la 6a edició de Esos Cuernos Rock, després de 15 anys torna aquest mític festival de música alternativa. Bon, hi haurà música en directe, evidentment, de diferents estils musicals, hi haurà art urbà i també cultura alternativa. Enguany començarà damunt les 10:30 des de matí i, si no vaig errada, durarà fins a les 2 de la matinada i se celebrarà a Can Escarrinxo.
0: Hi haurà gent tocant des de les 10:30 fins a les 2.
1: Sí, no sé si tot es tens en música, perquè també sé que hi ha activitat de circ i altres activitats relacionades amb skate i d'altres temàtiques, però el que sí que és cert és que hi haurà activitats durant tot el dia. A part, també hi haurà food trucks, per si la gent vol quedar a dinar, vol quedar a sopar, ho podran fer dins el recinte de Can Escarrinxo. Aquest acte sí que s'ha de comprar a entrada i se pot fer directament dins la pàgina web de esoscuernosrock.com. Poden adquirir les entrades i també crec que taquilles dia del festival de Esos Cuernos Rock també hi haurà una paradeta on puguin comprar l'entrada directament en el recinte.
0: Molt bé.
1: Bé, continuem el mes de juny amb una altra fita ja més que consolidada, perquè enguany se celebra la nova edició del Dia Internacional de la Música. Enguany tenim una novetat, i és que s'amplia de dia 20, o sigui, perdó, dura dos dies, dia 20 i dia 21 de juny. Tampoc no desvetllaré massa el cartell, perquè tenim la roda de premsa també programada per on ja aprofundirem amb el cartell i els seus organitzadors ja ens explicaran tots els concerts que se poden trobar dins el cartell d'enguany. Però bé, repetir que comença a les 11 des de matí i, com sempre, se du a terme diferents indrets de Pollença i de Port de Pollença. Hi ha programació durant tot el dia, música molt variada, de diferents estils, a diferents indrets, i la corolla, no?, del dia de la música és anar passejant pels carrers i places de tant de Pollença com d'Humoll i poder gaudir una estona aquí, una estona allà, diferents grups musicals.
0: I això fa un parell d'anys que se fa ja, no?
1: Sí, 9 anys, enguanya't la nova edició. Sí,
0: aquest dia, bé, per això també és protagonista la música aquest mes, m'imagino, perquè aquest dia...
1: Exacte.
0: Però sí, és tothom que ho hagi vist. Si fas una passejada, trobes músics a dalt, en aquell bar, i més a baix, per Humoll també, no?
1: Exacte.
0: I sí, és molt bé.
1: Enguany, perquè el dia oficial és dia 21 de juny i enguany mos queden diumenge, però ho vàrem avançar també a dia 20 per tal de poder fer un concert així una mica més de vespre, una mica més potent, i clar, era millor fer-ho un dissabte, que la gran majoria de gent no fa feina en diumenge, que fer-ho un diumenge, que és pròpiament el dia de la música. També comentar que dins aquest cicle també ho hem incorporat, però bé, és una activitat en paral·lel, diguéssim, dia 20 de juny a les 8 del capvespre a plaça Miquel Campllong d'Esport de Pollença hi haurà una ballada popular que s'ha organitzat a través de l'associació cultural Racó de Tramuntana, i on hi participaran agrupacions musicals com, per exemple, Dali Sabes, Xeremies de la Font d'Ugall, que són d'aquí de Pollença, i Aires d'Esplà de Marratxí. Per tant, a totes les balladores i balladors, convida'ls a que venguin a aquesta plaça Miquel Campllong, que gaudir d'aquesta ballada, que evidentment és gratuïta. I un altre esdeveniment que no és musical, però que també ja és un clàssic, perquè és el 5è any consecutiu que se du a terme a la platja de Tamarells davant l'Avinguda París, és aquest ja mític cinema lliure de platja. Enguany, les projeccions que mos arriben són dues. Tenim dijous, dia 25 de juny, La llum de l'Aixa, que és una animació familiar en català i està dirigida per Shadi Adib. Però a part també hi haurà la projecció d'escurt Orange Room, que és, si no vaig errada, autòcton, és a dir, és de les illes. I l'endemà, divendres 26 de juny, hi haurà la projecció de Molt lluny, que crec que també ha tingut bastant de galardons. És en català i en subtítols en castellà. Està dirigida per en Gerard Toms i abans se projectarà el curs en el nom de les flors. Recordar que aquest cicle de cinema lliure de platja també és gratuït. Normalment se comencen a partir de les 9:30, dic normalment perquè dependrà una mica de quan s'acabi d'anar el sol, per poder fer una projecció de qualitat. I realment és un pla genial per si t'agrada el cinema, si t'agrada estar a l'aire lliure, cada any té més acceptació a nivell de públic i és molt interessant perquè a part de gaudir de cinema de qualitat i cinema d'autor, pots aprofitar per donar unes cervesetes,
0: sí,
1: una mica de tramponet,
0: diferent.
1: Exacte, clar. Vull dir que pots muntar la teva petita zona davant la pantalla, sopar, fer un, si val veure qualque cosa, i recordam que sempre amb la sortida de la platja tenim just a la sortida una, podríem dir, una instal·lació de cubells de fems per tal de que se pugui reciclar i deixar la platja neta, que també és molt important. He de dir que aquest any ha anat superbé i la veritat és que la gent està molt conscienciada i s'endú els residus a casa seva o els recicla directament en el punt d'aportació que tenim instal·lat.
0: I a més és un paisatge idíl·lic, no? Perquè
1: sí,
0: hi ha la lluna de fons, sí. També està
1: veus la fortalesa,
0: guai,
1: sí. Qualque vaixell amb el llumet. La veritat és que
0: i una pantalla que no és petita.
1: No, està molt bé. És una pantalla bastant grossa. I he de dir que cada any hi ha hagut més acceptació, tant de públic local com gent que passeja, lo millor turistes, o jo què sé, gent que ha anat a fer una volta i que al final se fica dins la platja i gaudeix d'aquestes pel·lícules.
0: Molt bé.
1: I finalment acabarem aquest mes de juny amb un poc més de música.
0: No podia ser.
1: Com no podia ser d'una altra manera. També ja un cicle més que mític, que és els dimarts de Can Escarrinxo. Enguany començaran dia 30 de juny, a les 8 del capvespre, i ho farem amb els grups musicals Cactus, Magma i Only Funks. Recordar també que és completament gratuït, que convidam a tothom a que venguin a aquest espai de Can Escarrinxo, que la veritat és que se crea un ambient molt agradable, inclús bastant familiar. Hi ha molta gent que ve amb infants, tenen lloc per córrer, per gaudir de la música, per fer una cerveseta, per menjar una mica i per gaudir, evidentment, d'aquests grups musicals que tindrem. Evidentment, els dimarts de Can Escarrinxo se duran a terme també durant els mesos de juliol i agost. No desvetllaré més grups perquè també forma part d'aquesta presentació que farem en l'Associació de Músics, perquè un any més ens han tornat a dur pues, tots aquests cicles musicals que personalment crec que són molt interessants, tenir una associació que impulsi la música d'aquesta manera, i evidentment des de l'Ajuntament se dona suport tant econòmic com logístic per dur a terme aquestes propostes tan interessants i que ja estan bastant arraigades en el municipi.
0: Molt bé, idò, tothom que vulgui tornar enrere i consultar aquest programa ho pot trobar a xarxes de cultura de l'Ajuntament, i bé, nosaltres també anirem anunciant la nostra pàgina web, però bé, tindrà la música com a principal protagonista aquest mes, també per un dia mundial de la música. I de Marina.
1: Bruno, me deixes afegir una petita cosa?
0: Ara
1: aprofitaré aquesta plataforma per recordar que si hi ha gent que vulgui rebre el mailing mensual que fem des de Cultura, pot enviar un correu indicant el seu correu cultura@ajpollanca.net o que s'acosti a les oficines de Cultura que estan aquí en el claustre i mos deixi el seu correu electrònic, i així podrem enviar. S'envia un piquenes més, vull dir que intentant no embossar massa la safata d'entrar, però està bé perquè així tens tots els enllaços directes de venda d'entrades o reserva de localitats i tens tota la informació en un clic.
0: Perfecte, i ja sou, si el voleu trobar no serà per opcions d'aquest programa. I de Marina, moltes gràcies i bé, fins un mes que ve, supos, que tornem a presentar la programació de juliol. Gràcies.
1: A tu.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Una quarantena de persones s'han concentrat avui matí davant les portes del Parlament per reclamar la negociació del primer conveni autonòmic per l'ensenyament 0 a 3 anys. Els sindicats de Comissions Obreres, UGT i l'Estei consideren que la darrera proposta de la Conselleria d'Educació no acabarà, diuen, amb la precarietat laboral del sector.
2: El departament del conseller Antoni Vera s'ha compromès a posar recursos necessaris per equiparar els salaris de les mestres de l'escola concertada que tenen els pitjors sous. Segons Pepa Ramis, de Comissions Obreres, aquesta solució no farà front a la problemàtica de tot el sector.
3: Aquesta millora sí que és una petita millora per un tros d'escolatiu 03, no per tota la resta, sinó per un tros d'escolatiu 03, però també hem de ser conscients que seguiran quedant 4 i 5 taules salarials completament diferents.
2: A tot cas, avui a les 6, els sindicats han convocat una manifestació a Palma, partirà de la plaça d'Espanya i arribarà a la plaça de Cort.
1: I a l'interior de la cambra, el conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que comparteix les reivindicacions de les famílies de l'escola de Son Serra de Palma que reclamen la construcció d'un nou centre. Segons ha explicat el Parlament, l'Ajuntament cedirà els terrenys necessaris i l'IBISEC redactarà l'avantprojecte del nou centre. Vera ha afirmat que enguany es podrà licitar el projecte executiu i, posteriorment, les obres, que també inclourà noves places per infants de 0 a 3 anys.
2: Des de l'oposició, la diputada socialista Malena Ridovets ha criticat la manca de compromisos formals i ha recordat que les actuals instal·lacions han quedat petites i inadequades.
4: Comparteix les reivindicacions de les famílies de Son Serra, comparteix les seves reivindicacions. Allò que no comparteix, el sus partidista que vostès en fan, en quina cara venen aquí criticar els problemes que vostès crearen?
5: Li demanen dates i compromisos. Per això li torna a demanar directament. Senyor Vera, serà Vera que el TIPM Son Serra tindrà el nou centre que els seus alumnes mereixen?
1: Mentrestant, a la crònica política, Junts en desafia Alberto Núñez Feijó a anar directament a Waterloo a parlar amb Carles Puigdemont si vol negociar el seu suport a una moció de censura per fer fora del govern el socialista Pedro Sánchez. Així ho ha manifestat el secretari general de la formació independentista Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
2: I és que Feijó ha plantejat a PNV i a Junts que donin suport a una moció de censura instrumental, és a dir, en l'únic objectiu que el nou president Castellà Trias dissolgués les cambres i convocar les eleccions de manera immediata. Turull, però, assegura que si el líder de PP té una proposta, l'ha d'escoltar en persona. Carles Puigdemont.
6: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
2: Precisament, Feijó és avui a Barcelona per reunir-se amb els empresaris catalans. Espera que el líder del PP contesti aquesta proposta de Junts d'anar a Waterloo.
1: I a l'exterior, Donald Trump carrega durament contra Netanyahu pels seus atacs al Líban. Segons el mitjà nord-americà Axios, el president dels Estats Units hauria dit al primer ministre israelià que està refotudament boig i que és un ingrat.
2: Això hauria estat en una conversa telefònica perquè l'Iran es nega a reprendre les negociacions en Washington mentre Israel estigui atacant el Líban. Netanyahu va ordenar intensificar l'ofensiva contra Hezbollah amb atacs en Beirut.
1: Són les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: el Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Home Villas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
2: La informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí?
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9, Ràdio Pollença.
0: Tenen molt per explicar, moltes històries i anècdotes per contar. Comença la tertúlia de la gent gran.

0: A la vorera de màster hi ha molt bé avui per fer aquesta...
1: No sé si tenia massa sol.
2: Home, aquesta venera del principi és una passada.
0: Ja ho he sentit en Hermínia, ja sabeu qui hi ha per aquí. Volia dir que la vorera demà podríem estar molt bé a l'ombra, davall un tamarel, a lo millor, per fer aquesta tertúlia del mes de juny de nostres tertulians amb més experiència, la tertúlia de la gent gran. Els tenim aquí, estan molt contents d'un mes més, no? Ha passat un mes, de saludar a la nostra veïnada, que cada dia la saludam, però avui davant tu micro, Francisca, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies a Déu.
0: I que duri.
1: I que duri.
0: N'Hermínia, ja l'heu sentit, Hermínia, que bé.
1: N'Hermínia és un peixerra.
0: Sí, però el mes passat no vares xerrar, no vares venir.
1: No hi vaig pensar, però, la veritat que me pensava que era dia 7. I no, el dia 7,
0: sí,
1: ho vaig
0: sí.
1: dir a Maria. De què és que me pensava que era dia 7?
0: Com que no heu d'anar a fer feina, no sabeu quin dia vos trobau.
1: Que ara no vaig molt per la tercera edat i això, i no els veig, i no me'n recordo.
0: Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Ja ho veus.
0: Beníssim.
3: Estic més o menys bé. Direm bé. Ja lo que...
0: Joan, bon
4: sí,
0: dia.
4: Bon
0: què
4: dia.
0: Tal?
4: Bé.
0: Bé?
4: Molt bé, sí.
0: El micro. Toni, com estàs?
5: Bé. Sí. Amb altres és un bon company, per tant, he d'estar
3: ja
5: bé.
3: Està.
0: Molt bé. Idò, beníssim. En Jaume, el vareu conèixer un mes passat, just.
1: Jo l'he conegut avui tota sola.
0: Ah, i clar, tu no...
2: Sí, no hi era.
1: Ja mos com que... hem fet amb mi, ja mos hem contat.
0: Ja vos, ja vos estimau.
2: Ja sóc, ja apareixen a
0: fa un mes que és aquí.
1: I na Deixana també.
0: I na Sofia també.
1: Na Sofia també l'he coneguda tota solota.
0: Molt bé, molt bé. Na Sofia ara mos fa vídeos, posarem a les xarxes per avisar-nos oients que això comença. I de jo deia lo de la vorera demà, perquè en Jaume ho sap, la setmana passada érem on vàrem anar a fer un programa a Sant Vicenç.
2: Dimarts passat,
0: que vàrem a Cala Barques. Amb vistes en el que va hivernat.
1: Això no mos convida, per exemple.
0: Ara m'està... No, pròxim, vols faria ganes?
1: Hombre, sempre fa ganes de partir.
0: Idò, Ràdio Pallensa no havia fet mai un programa a Sant Vicenç, en un moll anant cada setmana i teníem pendent anar allà. I vàrem xerrar amb veïnats, amb empresaris d'allà, i va ser molt guapo. Vàrem fer Cala Barques, el restaurant Cala Barques, mos varen cedir, mos varen muntar a la terrassa un estudi preciós. I
2: mos va fer un dia preciós, també.
0: Preciós, en Jaume volia nedar.
2: Si jo no vaig dur banyador, justament, perquè la mà era una bassa d'oli.
3: Però devia ser fred encara l'aigua.
2: Sí,
3: a més, Sant Vicenç és molt guapo.
0: Fa estona que no hi has anat?
3: No, Sant Vicenç hi he anat vegades, sí.
0: Tu que a fer bus i te'n vas per tot, sense problema.
3: Ja és que no hi ha tendes. Bueno, sí que n'hi ha.
0: Sí. Però... Ella, si hi ha tendes de roba... Ja se n'hi hagués anat a trescar per allà.
3: Si l'altre dia no vaig trobar res per Pollença, me'n vaig anar cap a Palma.
0: Vos imagineu, 90...
3: 8... Quasi 99.
0: 98 anys, cap a bus.
3: He dit una mentida. És una excepció. Jo no coneixia ningú mai d'aquesta edat tan bé i tan xerrar bé, tan guapa i no té rues.
0: I se'n va per tot.
3: No dormiré nit.
0: I amb aquesta autonomia, sobretot.
3: I encara no ho dic tot.
1: Encara no ho dic tot. Encara no ho ha dit tot. Ja té més coses.
3: Jo de lo que estic més contenta és de tenir humor. Això és el principal.
0: Sí. Aquesta rialla que sempre, sí. Quan passes per aquí, que te ven cada dia, és que si no te veiem, mos hem de preocupar. Que vas per un carrer la rialla aferrada a la cara.
3: Jo era molt nina i estava a una tenda amb les meves ties i hi havia un pavellons d'oficials en el terreny, no? I me deia la niña de l'eterna sonrisa.
0: Crec.
3: Però jo una niña me deia la niña de l'eterna sonrisa.
6: Tenien raó.
5: Sí. Sí. És una bona riquesa.
1: Sí. I mai t'enfades. No t'enfades mai.
3: Sí, però no ho notaràs. Perquè si estic enfadada amb la Maria, tu no tens la culpa.
6: No.
3: El vera o no el vera?
6: Sí.
0: Té la culpa la Maria.
3: La tindrà la Maria. El vera, sí que me'n fa.
6: I que no diuen que és fredina la culpa. Ningú la vol.
0: Ningú la vol. No, ja enfadada no t'hi he vist, però una vegada...
1: Preocupada, ma pare, sí, és diferent.
0: Sí, de, sí que no diferent. Estaves bé, perquè tu sempre estàs
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Un medicament no t'havia quedat molt bé o no sé què,
1: sí.
0: I no apareixies
1: tu. És que no em comptava.
0: No apareixies tu.
1: Sí. Però, ja, sí. Però
3: ja, tot ho treu, tot ho treu. Tot ho treus. Oh, t'ho tira de fora. Ella segueix.
0: Bé, ha passat un mes i han passat moltes coses. No, jo no sé què, per exemple, m'he apuntat coses que han passat aquest darrer mes. No sé si seguirem ordre cronològic o no. Bé, anirem un poc d'aquí cap allà, perquè en Francisca m'ha dit que ahir, bé, ella hi va anar a la residència, jo no sé si vosaltres hi vareu anar, hi va haver un concert aquí en un claustre, un concert que avui està obert a tothom, per tant ara mos farà ella propaganda per tothom que hi vulgui anar avui, i ahir ho feien per escoles i per a fama i per la residència. Són alumnes de l'Escola de Música que aquesta setmana comencen un concert, i ahir tancat i avui obert a tothom varen quedar a fer una cantata de la il·lusió. Conta-mos que tu hi vas anar, nosaltres no, però tu sí.
1: Sí, me va agradar molt. El que me vaig assustar, vaig dir, però quan de nins hi ha Pollença? Estava. Jo no sé quan n'hi havia.
0: I no eren tots, eh?
1: I no eren tots. Diuen que en la televisió no hi ha tant de nins, però sabeu que no hi ha de bo la televisió.
0: Tu dius nins en el públic i després hi havia damunt l'escenari. Què hi va haver damunt l'escenari?
1: Damunt l'escenari vaig tenir justament una columna.
0: Ja. Oh. Però si en Pilar la tallàvem, la columna.
1: No, vaig sentir tot, però no vaig veure actuar el que feien.
0: Justament.
1: Sí.
0: Però raro que no t'aixecasses a canviar-te
1: sí?
0: de lloc.
1: Sí, ja també m'ho pareixia perquè m'ho havien posat a sombra en el passillo.
0: Clar.
1: M'entens? I
0: te va tocar la columna.
1: Sí, me va tocar la columna. I després, dos mesos, encara se varen posar
3: davant,
1: però vaig fer... Pssst, i se varen retirar.
0: Això no, però... Jaume, vas fer tu l'entrevista a l'Escola
2: sí,
0: de Música?
2: Sí.
1: No, jo
2: sí,
1: no el vaig veure.
2: No, jo
0: no l'entrevista abans aquí.
2: De la setmana abans. Que
0: fer, vull dir, per si els hi vols explicar un poc què era el que vàrem
2: sí,
0: fer.
2: Sí, lo de la cantata de l'il·lusió, que vàrem venir, això ho fa l'Escola de Música, d'aquí de Pollença, va venir el director, i vàrem venir dos dels protagonistes, que eren un d'Escolai de Montacion i l'altre d'Escolai Costa i Llobera.
1: Sí.
2: Eren en Miquel, si no recordo malament, i en Jaume.
0: I faltava a l'Aia de Joan Mas.
1: Sí, i aquell que va cantar el tot sol, qui era aquest? No vaig conèixer jo.
2: Crec que era en Miquel, aquest lloc que ha dit d'Escolai de Llobera, que crec que també té un equip, m'ho va dir que tenia una banda de música.
0: Sí.
2: Va venir inclús abans.
1: Ell el vaig veure més, però senin aquella que no...
0: N'Alaia
1: sí,
0: Coves.
1: No, la vaig sentir però i la vaig conèixer per sabeu
0: que havia cantat la Sibil·la la
1: i dos nins amb ella.
2: Exacte, en Jaume, que és de Montacion i
1: sí,
2: en,
1: sí.
2: I
1: darrere hi havia dos nins tots els nins de dos col·legis que cantaren, però després varen dir demà heu de cantar un poc més fort perquè no vos han sentit.
0: Era com un assaig general.
1: Era un assaig
0: general amb altres.
1: Sí. Però va estar molt bé. Va estar molt bé, me va agradar. Va estar molt bé.
0: I avui els hi deim que hi pot anar tothom a les 6:30.
2: 6:30, quin és claustre,
1: sí,
2: exacte.
0: En el claustre.
2: Sí.
1: En el claustre.
2: Sí.
0: A les 6:30 ja ho sabeu, ja teniu feina per avui.
3: Tenim feina. Ja sempre tenim de feina.
0: Ja teniu un concert.
1: És exposició que també hi vaig anar, no me'n vaig dur lentes. I, claro, no podia llegir.
5: Ho quadres sí. Més grossos.
1: Sí, però no volia veure el teu. I on el tenc, però on el tenc.
5: Ah, el meu...
1: No, escolta.
3: Hem de fer casa en el nostre.
1: Sí.
3: Ella és molt guapa.
1: Que
3: jo
1: bé.
3: També hi vaig anar. No hi havia nada.
5: Perquè... Tenen el recorrent. No són sants de la seva devoció. Ell volia dir un quadre un poc més gros.
3: Claro.
5: I no el volia tenir.
3: No.
5: Van dir que no hi havia espai.
2: I això que xerrades, l'exposició de Cavall Bernat.
1: Sí.
0: La muntanya
2: màgica.
1: Vaig llegir damunt el diari
3: que m'apresqués el consell que ha duit un quadre, no sé si a Madrid, però no ho vaig llegir tot.
0: Ah, el que vaig anar de Na Susi Gómez.
3: Ah, veus això, aquesta.
0: En sí, sí. Reina Sofia,
3: sí.
0: Hi ha un, és com una escultura molt guapa de la silueta de que vaig anar allà i per mi està tenint molt d'èxit. Sí? Tenim presència i pollencina a un dels museus més importants a nivell nacional.
3: Sí, i ara hi vaig llegir otra vez d'ella, que té uns jardins que ara els mostra. Un jardí que té que seva.
0: No, això sí.
3: Sí. Però particulars. No... Sí.
5: No sé on viu.
3: No vaig saber perquè... S'escrit és de Palma, però no diu...
2: I on va veure això, Xisca?
3: A Palma.
2: No, on va veure s'escrit aquest, de Na Susi Gómez?
3: Ahir.
2: No, diari.
3: En el diari. No, l'última hora no.
0: Diari de Mallorca.
3: Diari de Mallorca.
0: Nosaltres cada dia revisam i tot el que trobem de pollença ho recoïm i ho deim. Sí. Qualque cosa se mos escapa i tu mos hauràs de fer la supervisió, sí, perquè se mos escapen coses.
2: Jo crec que haurem de baixar quan facem el repàs que fem.
3: Quan vagi qualque cosa, ho portaré.
0: Clar, mos ho dius. Heu vist això?
5: Sí,
0: què hem de dir? Però ara, quan tu...
3: Jo havia explicat en això, el que no me n'he recordat del nom d'aquest artista, i ara tu l'has dit.
0: Clar, jo li en Susi Gómez, lo de Reina Sofia, de Madrid, que ja duit-ho.
3: Sí, això, sí.
0: Bernat.
3: Però ahir va tornar a sortir ella, el nom d'ella, per això dic, és coneguda a Mallorca.
0: Molt coneguda, no s'ho sigo més, sí.
3: Però jo no la coneixia. No l'havia sentit anomenar. I jo vaig dir, tant de que va el Bernat, justament aquesta li ha hagut de dur, però sabeu que...
5: Te posa les ulleres, vas a un museu, aquí a l'exposició...
0: Ara has de tornar
5: a veure.
3: No, jo li vaig dir a ella que no m'havia duit les ulleres.
0: I ara has de tornar a les ulleres.
3: Sí.
0: I la tertúlia de juliol. La pròxima ja serà juliol. Mos ho comptes.
2: Pensa que només estem fins dia 14 de juny, encara que queda tot 15 dies de juny.
3: Sí,
2: 15 dies de juny.
3: Ten.
0: Si passa ten. Cada dia 10 vegades.
3: Sí.
1: Té bona cama, té bona cama.
3: Sí. A l'hora baixa no sol sortir, però de matí sí.
0: Vareu anar, crec que era ahir, a l'excursió de la Tercera Edat de Colònia, en un museu de ferrocarril,
1: no.
0: Manacor...
2: El dinar de Can Sopa, no vos sona?
1: No.
2: Sí,
1: sopa. Jo me sona, sé que el feien.
0: Jo, no vos apuntau en aquestes excursions?
1: Jo no, molt poc.
6: Mm-hmm. No puc pujar a l'autobús.
0: Clar, tu vares dir, varen fer una crida aquí, que posin una solució, això no pot
3: ara,
0: ser...
3: Ara, aquestes excursions, ara, fa molta de calor. I si van a plaça jo ja no hi puc anar perquè no puc prendre gent de sol. Ara m'ho d'anar a comprar una sombrilla.
5: Ara vol una sombrilla. Te tires dir l'aigo i estàs...
0: Un bany que ve.
3: L'aigo i cap.
5: També un poc arreconat.
3: M'han de tornar a operar.
1: T'han de tornar a operar?
3: Sí.
6: I per què?
3: Perquè no estic bona.
6: Ningú
3: no
6: ho diria.
3: Aquesta enfermedad...
0: Se passatge...
3: Mireu, aquí...
0: Se passeja amb un paraigua. Avui de matí ha passat amb un paraigua.
3: Sí,
0: sabeu les guies, que quan arriben les guies van amb un paraigua i darrere
3: sí,
0: dur en tota la tropa. I doncs, la veuran, però que res, aniran tot darrere ella.
3: No vull anar amb un
0: paraigua. I seria una bona guia.
3: Però no vull anar amb un paraigua.
6: Però compra el vermell i pareixerà una sombrilla.
3: No vull una sombrilla.
0: I no n'ha trobat de pollença. Quan les demana li treuen aquestes grosses d'anar a la platja.
3: No, jo quan tinc una idea no el faig enviar.
0: No li, no li facis el contrari.
1: L'autocari,
3: no, el contrari no. Però no me començarà.
0: No.
2: Tens pròpies conviccions, que això és molt important.
0: Volia una camiseta blanca amb un dibuix vermell i no la va trobar per tot pollença i se'n va d'anar fora a cercar-la i la tenia aquí i volia, la volia.
3: I vaig anar a Corte Inglés i la vaig trobar.
6: Dos.
1: Claro, Palma, com que ho trobes més
0: també. Però hem de dir, ara, per defensar el comerç local, que primer tot agrada voltar per aquí, primer. I va anar a Numoll
3: i tot. No, vaig anar a Numoll i vaig córrer tot moll i tot pollença. No, primer vaig córrer.
0: No va trobar el que
3: no
0: volia. Mem, en Joan no ha xerrat, però ara m'alçava la mà, que volia dir qualque cosa.
4: Sí, quan heu xerrat del Museu de Ferrocarril,
0: sí.
4: És d'un poble de 800 habitants, de molta part de Sant Llorenç, que se diu Son Carrió.
0: Uh-huh. És allà un
1: Carrió,
0: museu.
4: Allà van anar al museu. I és una espècie de bala pedana o és regidor de cultura, és el nostre escolar major.
0: Ah, sí?
4: Ell és el regidor de cultura, és el que ha fet tot això.
2: De Son Carrió?
4: Sí, és Son Carrió, sí.
0: I viu a Son Carrió, ell?
4: No, viu
0: aquí. Aquí.
4: I...
0: Però és d'allà.
2: Son Carrió n'és, segurament.
4: Sí.
0: Tu no hi vas en aquestes excursions, Joan?
4: No, no, no. No,
2: no. No te treu.
4: No.
1: No, jo vaig anar a Lluc.
0: Sí, ara ho anava a dir, ella
1: sí,
0: va anar a Lluc.
1: Sí, vaig anar a Lluc.
0: A la Floral.
1: No, no me vaig passar molt bé, però tampoc no vaig, com que no vaig córrer molt...
6: Tampoc no
1: t'he cansat. No, baixaron de s'autocar. Anàrem allà on dinen, allà varen fer tot, varen sortir, i na Maria... la regidora.
0: Maria Morro.
1: Sí, Maria Morro. I hi havia Herbala, la dona d'Herbala. Ens convidaren, eren molt pocs, i ens van convidar un vermut, van prendre un vermut per allà, i ens tornàrem a dinar, i tornàrem a veure ballar, i hi fas autobús.
0: I no van anar a missa, no fan missa.
1: Ah, sí, van fer la missa allà mateix.
2: No. Anar a Lluc i no anar a missa, sinó no, a la Mare de Déu.
1: No, vaig anar a veure la Mare de Déu.
0: Perquè... I ho veig, no van encantar.
1: Sí, però després, en aquell hangar que hi ha...
0: Bé, ja han vist fotos. Surs a les fotos de les xarxes.
4: Aquests són...
1: Ja m'ho van dir.
0: En un Facebook.
1: No, sí, vaig... Una amiga d'en Pericàs, que ve... No sé què... Naina, la coneixes? És igual, una... Sí. Mos veiem cada diumenge a plaça.
6: Sí.
1: I me va dir, diu... Ha sortit lo de... Diu... Va dir, ha sortit lo de Lluc, ara ho miraré... I va, diu, ara cercaré, quan que hi vine a Francisco, i diu, i te vaig trobar, vaig sortir.
0: I bon estava... José.
1: El José estava sopa de vora jo, però tampoc no li vaig demanar si... si ella va dir, t'he vist a tu segur de la taula, i tenia José de vora.
0: Vos van en veure.
1: Estoy a sortir.
0: Clar, sí, sí, vos van en veure.
4: Son Carrigot també és un poble de 800 habitants, només.
0: Petit.
4: I té una editorial de molt de prestigi, que se diu Purpurina Editorial.
0: Ah, sí?
4: Ha vengut a Pallès a presentar qualque llibre en el club.
2: Sant Carrió...
4: És increïble, perquè sense habitants aquí una editorial.
2: Sí, sí, perquè Sant Carrió no és una pedania, depèn d'un altre ajuntament, no té ajuntament propi, que Sant Carrió.
4: No,
2: de
0: Sant Llorenç.
4: De Sant Llorenç.
2: De Sant Llorenç, que és de Sant.
4: De Sant Llorenç, sí.
0: I d'aquesta era l'excursió.
7: I com així, éreu poca gent? T'has dit que éreu poca gent?
1: De la residència.
7: Ah, de la residència.
1: Sí, no, jo no sé
7: aquesta,
1: si...
7: Saben, t'escrivia
1: molt. Hi havia gent de per tot, de sí, tots els pobles.
2: Sí. Era una trobada.
1: Sí, sí, sí, de tot. Després te posen a la taula del CUDI i ja saps on t'has de seure i és de tal puesto.
0: No te vares equivocar, no te'n vares anar a seure al CUDI ni...
1: No.
0: Ni a Llorito.
4: A Lluc sí que hi anem.
1: I després hi va a Besball i...
7: Estava
1: després del dinar, Besball de Pagès i... Va estar molt bé, me va agradar.
0: Una bona jornada.
1: Sí, no era d'allò de sortir per caminar i sol i tot això, no.
2: És aquesta trobada que fan cada any
0: la Floral,
2: sí, m'imagino, sí, no? De tota, sí, Mallorca.
0: Aquest diumenge sabeu què hi ha?
6: Què?
1: Bé, no, jo no m'havia donat compte que ja hi havia les àguiles diumenge.
0: Les gàlites.
2: El corpus ja aquest diumenge. Sí, sí.
0: És el corpus ja?
6: Sí.
1: Els has vist, Jaume, les àguiles?
2: Els he vistes perquè m'agrada molt la cultura i sí, t'he vistes per llibres, però no els he vistes en directe mai. Els vaig veure quan era molt nin, perquè tenc una tia aquí... Sí, una tia.
6: Sí.
2: Ho he pogut dir tia, jo l'he dit tia.
0: Clar.
2: I tenc una tia aquí pollensa i m'hi dua de nin, però estic xerrant de fa 40 anys.
6: Però jo vaig
5: pintar bastant de quadres.
0: Sí,
5: de
0: les àguiles.
1: Sí, aquí, clar, és que vaig Bernat i les àguiles estan molt pintades.
5: Les àguiles els vaig sí, fer una sèrie de festes populars i les àguiles els vaig reproduir un parell de vegades. Una esporja, una col·lecció que vaig fer.
2: I en tenc cap així, cap edifici municipal, en tenc cap posada d'Esteve de les àguiles? No.
5: Quadros, sí.
2: Sí, quadros.
0: D'àguiles no.
5: D'àguiles no. Lo que un impressor d'aquí els va reproduir gros perquè la seva filla havia estat, havia ballat les àguiles i ho va repartir bastant en aquell cartell molt guapo.
2: I vosaltres? Cap de vosaltres ha estat àguila?
0: No.
2: No.
0: Jo sí.
1: No, jo...
7: Tu sí.
1: Tu has estat àguila.
0: Jo he estat àguila. No.
7: Ell li diu.
0: A l'any 91. Ha plogut, eh?
1: Uf.
0: esta àguila. I en Jaume avui entrevistarà, ell no ha vist mai les àguiles, però avui li tocarà fer l'entrevista
6: a les àguiles.
0: A Júlia i a Marta, les germanes Llobera, i en Jaume Cabot, que és en Joan Palós.
2: Exacte, sí.
0: I així també li podrà fer preguntes com a curiositat de desconeixer.
2: I així descobriré.
6: Aquí quasi totes les lotes volen ser, no? I les d'enguany són encantadores.
0: Sí. Les germanes. Sí. Les coneixes bé?
6: Són
0: dues germanes. Són dues germanes, sí. Són germanes.
2: I en Jaume Cabot, que fa de Sant Joan Palau.
0: Sí.
6: Sant Joan Palau, no sé qui és.
2: Sant Joan Palau és el que t'ha baixat.
0: Sí, però en Jaume Cabot no sap qui és, dius.
6: Sí.
0: És Domoll. I dels atendrem avui a les 6. En Jaume farà aquesta entrevista de com s'estan preparant. Fa un any que ja sabeu que ho sorteig se fa sempre amb un any d'antelació.
6: Sí, jo estic convidada fa un any.
0: Estàs convidada, aniràs a un refresqui i a veure tot. A partir de les 6:30 començarà tot. Diumenge, a més, si els hi refresqueu un poquet.
6: Sí.
0: Perquè quina calorada.
6: No, però fan un bon refresc les mares perdides, les àguiles, que seva.
0: I aquesta vegada només és una
6: Antes.
0: Mare, perquè se solia repartir quina feinada.
6: Una
0: Malena, quina feinada.
6: Sí.
0: Sempre té molta gent que t'ajuda.
6: Vegades nosaltres, davant que nostra, ho va ser una, i eren les dues,
0: sí.
6: quan que van, no quan vengueren allà.
0: Clar, ara no sé si ho fan sempre juntes, i moltes vegades se fa aquí en un claustre,
6: sí, en un claustre.
0: Però abans anaves a cal, una àguila, l'altra àguila,
6: sí.
0: I a Can Palós, jo en el meu cas, l'altra àguila era Naina Cifra, vivien en un calvari, i varen pujar que seva en un calvari, i després en Jordi, Can Joan Palós també, varen acabar molt tard.
6: Sí.
0: Sí, ara s'ajunta tot aquí.
6: Jo tenc una foto de na Marieta, la filla de... Ai, ara tan aviat ho volia dir, d'en Bernat, de Colònia, na Maria Antònia.
0: Na Maria Antònia.

0: per anar a veure en el carrer no he tingut ningú conegut més que la Marieta. Mm-hmm.
1: Tu, Hermínia, surts a veure...
2: No, ja passes... surt molt poc.
1: Surts poc.
2: Surt molt poc.
1: Bé, Hermínia, l'altre dia, d'on quasi havies de goitada que teva, perquè van encantar la Palanguera, molt a prop.
2: Sí, vaig sortir.
1: Va sortir.
2: Sí, que vaig sortir.
1: Això era divendres.
2: Perquè no ho sabia, i vaig dir... I
1: què està passant?
2: Qui és que canta, qui és que toca? I vaig sortir de fora en un pati i dic, això és per l'escalonada? I si mateix vaig sortir a veure-ho. Sí.
3: La Palanguera ho mereixia. Mereixia la pena.
4: És el nostre himne. Sí.
2: El nostre himne, sí.
4: I hi havia gent, tot, jo vaig cantar Santa Margalida, perquè és el meu poble, hagués vengut aquí, si no. Però vaig cantar Santa Margalida i hi havia gent... Jo després vaig veure tot d'on vaig ficar a Ràdio Pollença, a veure manques que havien penjat, i vaig veure que hi havia, clar, s'escolonada, era més com que es
2: perspectiva. Hi havia una gent d'anar, una gent d'anar.
3: 700 i pico
2: persones. Que ja me'n vaig un xasco perquè no ho sabia, i vaig dir...
1: No ho vaig saber. No. Però tu no t'has comprat una ràdio per escoltar Ràdio Pollença.
4: No,
2: sí, però no serveix.
4: No li
1: han de venir.
2: L'he tornada.
1: Però no hauràs d'anar... Ah, l'has tornada.
3: Un fil, connecta un fil, que és sí. Propi.
0: Claro, és una ràdio molt bé, eh? Claro, la tenien ja tirada i dins l'apartament no se sentia res. I havia de sortir en el passillo per sentir, però que no sentís. No.
1: Això en trobarem una solució i tu mos escoltes a l'agenda i sabràs això, perquè n'han donat de Palanguera a la ràdio, sí, varen dir, varen fer entrevistes, sí, en Alícia... I ho contàvem. Bé, a lo millor en Toni...
0: Qui la va cantar aquí?
1: No, hi havia la banda, hi havia el cor i tot el poble.
0: Ah, el poble va cantar. Sí.
4: Ei, mira, era una cantada que se fa simultàniament sí. Arreu de tota Mallorca sí. Per celebrar 100 anys de la Palanguera.
0: Sí, sí, sí. O sigui que...
3: Va ser una
4: festa de l'obra cultural. 100 anys ha fet, o sigui...
1: Si tu, Toni, has estat ficat a l'obra...
0: D'aquí,
1: ah, espera, ara xerran tots a la vegada.
4: La Palanguera...
1: Un moment, ara xerran tots a la vegada. Mam, què voleu dir, vosaltres dues?
0: No, li demanar si no li agradava la cançó. Sí,
2: ah,
0: sí,
2: que m'ha agradat.
0: Sí? Moltes, que molt... Jo l'he trobat molt guapa.
4: I n'hi pensis que em demanava de qui és. És d'en Joan Alcobé. En Joan Alcobé va morir l'any 1926, però la Palanguera se va sentir per primera vegada, va ser l'Orfeo Català, en el Palau de la Música de Catalunya, i va ser un 29 de maig... Sí. De 1926, aposta fa 100 anys.
1: Fa 100 anys, se celebrava aquest centenari.
3: 100 anys, centenari.
1: Sí. Vol la saber, o la lletra?
0: No. Bueno, si la canta, sí, però tot això no la sé, però sé algo, però no, tot no.
1: Tu, Toni, sí?
3: Jo no la sé, perquè la memòria no m'ho permet, però l'he llegit a diverses vegades.
2: Sí, jo per ara, que no tinc jo de veu, no puc cantar.
0: Jo, la Maria del Mar Bonet, jo li he sentit cantar molt.
1: Sí, diuen que és una de les versions així més primeres, però ara Cap Pela també ha tret una versió molt guapa, molt guapa.
4: I una que voltes que segur que coneixeu, una Salomé. Bueno, recordeu d'una Salomé, sí. També té una versió molt guapa.
1: Salomé?
0: Sí. Salomé, sí.
2: No, no, no, xerrar,
0: jo m'agradava molt, la Salomé era molt bona.
4: Té una versió molt guapa de la Palanguera, ho van enxerrar amb en Alicia
1: Gómez. Bruno, m'han molt la trobes, sí. La versió d'una Salomé.
4: Alicia Gómez, la presidenta de l'Obra Cultural d'aquí de Pollença, sí. On van enxerrar d'aquesta versió, perquè xerraven de diferents versions, i una d'elles, ella em diu, sí, em té molt guapa, diu, i aquesta d'una Salomé és especialment guapa.
0: Segurament l'he sentit i no me'n recordo.
1: Mira, en Bruno me la ha posado, gracias.

0: És guapa, eh?
1: És guapa, és guapa. Sí, Jamaica sí. Sorpresa. Quan vaig veure en Salma, perquè en Salma era la fa en el Festival d'Eurovisió. Vivo bailando, hey! Sí. Vivo cantando. Sí, sí,
0: sí. La gent també m'ha sorprès.
2: Jo també, no me'n recordava jo d'ella. Sí.
0: I la darrera, si vols cercar en Edith Morgan de cap pela, que navego, una versió que ha fet en Joaquim, que la varen guiar, en Ramon Mor va explicar que els hi varen encomanar per un acte per mi l'any passat, i clar, enguany també s'ha posat molt aquesta de cap pela per totes les emissores.

0: Jaume s'està emocionant.
1: Jo me faig a por de guillina.
2: Emociona.
1: I Capella especialment canta molt bé.
0: Clar, sense instruments. No?
3: Va néixer Pollens, saps,
0: Capella? Sí, molt bé. I vàrem tenir Guillem Ramon fa poquet aquí, Guillem, perquè vàrem fer un concert a Palma també dissabte, l'altra setmana, que hi va anar molta gent de Pollença.
4: D'en Guillem Ramon va fer una gran presentació d'un llibre.
0: Ah, d'un llibre d'en Jordi Segura. Exacte. I vares anar?
4: Sí, sí, sí.
0: Amb en Jordi, sí. Són col·laboradors de la ràdio, la seva dona, na Cati, el va entrevistar aquí i na Gemma el va presentar.
4: Sí, na Gemma el va presentar molt bé, sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Molt bé, bé, per tancar el tema la Belenguera, clar, l'himne de Mallorca, per exemple, sí, a Solla, quan t'acaben humoros, o cristians, com a agraïment, canten la Belenguera, però clar, és que nosaltres, quan que tenim el bisbe Pollença, Puig Patrona i tot
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: no sentim tant la Belenguera com la poden sentir altres bandes, no?
2: Però el bisbe Pollença és molt guapo.
0: Clar, i Puig Patrona... Clar, tenim altres himnes.
1: Jo, per exemple, a Santa Margarida, tenim sort a Maceta, també, que ho feien la
2: venda.
1: Sí, tenim sort a Maceta. Sí, cada poble, però sí. Això és el bo, que aquesta diversitat...
2: Sí, no? cada poble té el seu.
1: Igual que els perlats et sent de cada poble, per exemple, a Vinicelan, que fan ceb, o tots feis un moll, o... Tot això, aquestes varietats, crec que està molt bé, eh?
5: És el meu sentiment que m'escolta, ja.
1: Sí.
0: Però m'ha enganxat la patrona, perquè ara ja... No sé si ja comencen, jo no sé si ja vos han aturat per aquí res i lo típic de si no teniu cap compromís, jo me present, és el que solen fer aquí en dirà, si no tenc cap compromís, jo m'agradaria molt Sant Joan Mat, si no tenc cap compromís, i d'ara comença tota aquesta campanya, a les xarxes socials ja està en marxa, tot i que és a partir d'aquest dijous que vulguin representar el càrrec, se poden començar a apuntar. Aviat veurem els cartells, que per lo que diuen, enguany n'hi ha moltíssims de candidats de Joan Mas, sí. Mos estan xerrant de 10 o...
1: Sí, de ben 9, sí. Ara 9 oficials. Duien
0: 9 i van circular moltes candidatures també de mora. No n'hem vist cap encara d'Ajuntament Vea, no sé. Tu vares Ajuntament Vea, Toni?
3: Sí.
0: Quin any era?
3: No
0: ja no recordes? I com recordes haver viscut això?
3: Ah, és una emoció forta en aquell moment que la vius. I sí, no ho pots explicar perquè és un sentiment interior de cada persona. Ho vius i ho estimes. I quan que ho estimes, ho viu més amb més profunditat.
2: Sí, jo crec que és igualment que una àguila i com qualsevol cosa que se presenti en el poble, no és vera?
3: Ho fas perquè
2: hi
3: creus i ho estimes.
2: Ho estimes molt. Pollensins estimen molt
3: la patria. Sí, ho vaig ser i...
0: Era quan encara no s'escollia per votació, no? O ja sí. A partir de l'any 88 va començar a fer democràticament. Jo tu vares ser amb en Salvador?
3: Amb en Salvador, en Jaume Paco, en Pep, per mi, en Pep, que tenia l'impremta...
0: Ah, sí?
5: Saps que jo vaig un llibre i estaves tu a l'Ajuntament Vea.
0: Ah, sí, tu vares dur una fotografia del llibre. Sí, un dia, sí. És que m'ho duis tantes coses aquí que ja no me'n recordam.
5: No te'n records que vaig dur.
3: No, ni me'n recordo.
5: Eres igual.
0: Sí, perquè em varen xerrar un dia d'això que tu vares dur aquest llibre. No dueu vestits que duen ara, no? Dueu vosaltres, perquè s'ha canviat la vestimenta. Ara duen aquest capells tan grossos i...
3: No, duia un capell.
0: També, sí.
3: No sé si era molt gros.
0: Clar, és que l'Ajuntament Vea, clar, sempre per aquí xerrant d'en Joan Mas, del Tregut, el Llatiner, l'Aventerat d'Humoros, i sempre està com un segon pla, però jo també tothom que conec que ho ha representat, diuen, ho han disfrutat i tenen un paper també molt important. Surten un poc més tard, però han d'ajudar en Joan Mas. I duen la bandera.
3: Recuperar la bandera...
0: I duen la bandera de Pollença.
3: Destruir la bandera de Mòdols.
0: I en aquella època, o simulacre que tu te va tocar representar el càrrec, Toni, hi havia tanta gent com ara...
3: Hi havia moltes.
0: Ja n'hi havia.
3: Hi havia moltes.
2: Sempre n'hi ha hagut molts, en els Mòdols.
5: Sí. Però tanta com ara mai.
3: No,
2: bueno, bé,
3: que sí, tot
0: ara també hi ha molt de públic.
2: És que sí, hi ha molt de cotxes que poden venen, és sí. diferent.
0: I un any es diu menja, la patrona. Mm.
2: Sí,
0: ja ho en diu menja.
2: Hi haurà més gent.
0: Hi haurà molta gent. L'any passat, en dissabte, també sí. ja n'hi va molta. Sí. I clar, és una festa de les més conegudes, de les Illes Balears.
1: Sí. Vosaltres sabeu que és més coneguda Cupí? Per Cupí és molt conegut.
0: És Sant Antoni.
2: Jo crec que és més conegut la patrona. La patrona és més coneguda, sí. Sí. Sí. Sí.
1: Jo crec que ja com sí. se toca.
0: Sí. Però bueno. Vull dir que la retransmissió que fa IB3 Televisió, lo que més audiència té, o tenia, ara ja no ho sé, de tot l'any d'IB3 és la retransmissió d'Upí de Sant Antoni.
2: Sí.
0: Però té molt de motius.
2: Sí, d'aquí, la patrona.
0: Sí, bé, hi ha gent molt santantoniera, no, sí, hi ha més gent patronera.
2: Van tots.
0: Però que se vegi... Que se vegi més per televisió també té una explicació.
2: Sí.
0: Dia 2 d'agost la gent no s'asseu davant la televisió com si seu dia 17 de gener que fa fred.
2: Sí.
0: I també se veu molt a Menorca. Els agrada molt veure... No, els agrada molt, en un menorquins, veure la retransmissió de Pi de Sant Antoni perquè també hi ha el festiu aquest dia. Heu de pensar que quasi tot Mallorca ha celebrat la revetlla de Sant Antoni. I el dia 17 tothom està en ressaca mirant la tele. 100.000 espectadors, Bruno. 300.000 espectadors en total.
2: Sí.
0: Sí, que pareix que potser la gent de fora no li ha d'interessar veure que puja ni baixa, ara puja aquesta i ara baixa l'altra.
1: Puja una molta de...
2: aquella plaça, jo no sé com el poden posar dret en aquell pit.
1: Ni com el poden entrar, guanyar-se darrere, que se va xapar per dos costats. Sí, cada cop jo he vist la plaça bé en directe i dius, és que normal, jo no sé com poden...
2: Han de saber que aquesta volta no la poden fer. Això...
3: No, és que tenim... un metro o dos mínim, metros més
2: sí,
3: el posa en perill.
2: Sí.
0: És que és una festa molt perillosa.
3: Aquest any el volien fer més llarg. I...
0: Clar.
3: No, se va escoltar.
0: I de la patrona tornat a Sant Antoni, però el de la patrona és perquè també aquest diumenge, clar, nosaltres celebram el Dia de les Gràcies, l'atac corsari de la nit del 30-31 de maig, el dia de la nostra patrona, dia 2 d'agost, però tots aquests fets varen ocórrer de 30-31 de maig, que aquest diumenge, no sé si vareu sentir les cornetes i tot això que se fa cada any de l'associació 31 de maig, que surten en un carrer. Vareu sortir, no?
2: No.
0: Tu no els vares sentir des d'aquí, les cornetes.
5: Jo, com que estic a fora vila...
0: Tu no ho sents, a vegades te pot ressonar.
2: No, sí que l'he sentit, però no he sabut.
0: I també en Pepa Parrí ha fet un llibre i en Martí Pellicer un documental que se va presentar divendres i dissabte. No hi va cabre més gent, hi va tenir un exitasso i ho tornaran a fer. I vas anar tu, Joan, a la Fundació Roger Villalonga.
4: Ah, ja m'han fet, això.
0: Sí, divendres i dissabte.
4: Com que ja no posava el dia...
0: Sí, divendres i dissabte s'anunciava.
1: Sí, 29 i 30.
0: 29 i 30. I...
1: 7 del 29 ja van quedar exaurides pràcticament la mateixa setmana i dia 30.
0: I també molt aviat.
4: I volia anar, però encara queda més tard.
0: Ho tornaran a fer i quasi segur que ho faran ja dins les festes de la patrona.
4: El que hi ha demà és una conferència de Miquel Vives.
0: Sí, Aina Maria el va entrevistar demà xerrant Do Corpus, precisament.
1: Sí, d'això sí, Do Corpus.
0: I sí, bé, hi ha moltes coses. La gent de natura. Heu d'escoltar Ràdio Pollença per saber tot el que passa. Ara te comprarem una ràdio.
2: No, compraré. Miraré de comprar-ne una.
0: T'ho arreglarem, això. No pot ser. Si no,
1: tindríem
0: un nostre tècnic, en Ferran, que te posi una antena només per sobre que m'ho sentis.
5: Jo sempre m'escoltava, però ara no ho agafo.
2: No ho agafo.
0: Tampoc, també ho hem d'arreglar. També vendrem a muntar-te... Mos heu de sentir.
1: Sí.
0: Que cada dia vos contam tot el que passa per aquí. Les conferències de la UOM, hi heu anat, que ja han acabat? Aquest, se fan a Nomoll. Record n'Antònia Bausà, que aconseguia un rècord de participants veient ser el poble que més gent hi anava, perquè ella telefonava persona per persona, apuntava, era massa.
5: Figura tu, que ella tenia dos autocars, anàvem.
0: Sí, tu t'encarregaves d'un?
5: I me diu, Maria, jo no puc dos. Tu dic, no, jo no són tan xerradora, com tu dius. És igual. No, ja la llista. I me'n vaig haver d'encarregar per la força. sí. Però m'agradava.
6: Però ara ja no, per allà, ja. Ara ja no.
0: Hi ha un autobús des d'aquí i clar, els fan en un moll, sí. Ja n'he acabat, ja n'he acabat. També aquest dissabte, un clàssic és el sopar solidari de que les monges de la Fundació Cors Obesa éreu.
5: No, però varen dir que va anar molt bé.
0: Sí, m'han dit que molt bé.
2: Sí, varen dir que havia anat bé. No hi vaig anar, jo.
6: Una gentada hi havia.
0: Sí.
6: No hi vaig anar, però hi havia una gentada.
0: Sí, m'han dit.
1: Això que era un secret cos.
0: Sí. Un sopar solidari que fan cada any per Cors Obesa.
6: M'han dit que com en guany no n'hi havia hagut cap encanta.
0: Sí, un èxit. Molt bé, mira. Tot lo solidari. Pollances són solidaris,
6: eh? Sí, sí,
0: sí. Sí, la veritat que sí.
6: No, jo he anat altres anys.
0: I on eres aquest dissabte? A l'apartament.
1: Us ha fet una senya i ja m'ha entès directament.
0: Ha fet una senya per amunt, que aquí darrere, que la tenim aquí damunt, quasi.
1: És que ets la nostra veïnada, ets la nostra veïnada.
5: Sí, i puja per l'escala, no puja per l'ascensor.
0: No. Te pot quedar-te tancada a l'ascensor.
6: No. Quan vaig carregada sí que hi puig, però si no. Les cames s'han de moure.
0: Clar. Sí,
5: ja
0: no
5: et podria.
1: Aquestes actituds, Xisca. Així arribarà d'un 110 o d'un 120.
6: Jo, perquè allà la millor cosa, tenc un banquet molt petit i allà on tenc com a rebost, és molt baix, i no me puc... Cocota, me sec. Me costa així que me... Però dic, no... Has de fer força i t'has de seure cada dia i t'has de aixecar cada dia. I ho faig.
0: El que no tarda en filar, eh?
6: No.
0: Perquè no, és molt valenta, tu, massa valenta.
6: Però m'enfila encara.
0: No, ja ho sé. Fes alerta.
6: L'altre dia el director passava... Sabeu que me volia dir qualque cosa? Jo estava asseguda arreglant coses en el sermari, però en aquest banquet això tan baixet. I passa quan que tenia les vidres oberts i me va dir... Ui, estàs muy apurat, estàs muy trabat. No sé què me va dir i ja no va entrar.
0: Ja te coneix.
6: Els dematins sempre col·leig.
1: No, està bé col·legjar.
6: Sí.
1: Col·legjar és una actitud que és de moviment.
6: Sí.
0: Hermínia, què mos has duit? Me'n conta mos.
6: Perquè ho varen parlar un dia, ho varen xerrar d'això, ja vaig dir que ja en tenia. Només deixa-m'ho mirar.
0: Un dia varen xerrar de la nevada de 56.
6: Sí.
0: I... Vàrem enganxar, no sé per què vàrem enganxar aquest tema, no sé si era quan feia o quan fèieu temps de la nevada.
6: I això de qui és escrit?
0: I hi havia... Vàrem xerrar d'aquesta història en poesia de Madame Graner. I en Hermínia mos ha duit aquest llibre de la història de la nevada que va escriure un de Madame Graner i l'altre glosat per en Jaume Quer Vives. El trist temporal que mos va donar un mes de febrer de l'any 1956. És que em varen xerrar aquí, me'n record que em varen xerrar a una de les tertúlies i d'aquests llibres.
6: Cercant
0: també.
6: Aquests, vaig trobar una llibreteta escrita.
0: Posa tu micro davant.
6: Escrita a mà del meu home, que quasi no s'entén, que quasi ha estat només com un borrador.
0: Sí.
6: Tot està escrit aquí. Tot això d'aquí està escrit a mà a un,
0: sí.
6: A un plec.
0: Però ell escrivia coses?
6: Ell li agradava molt.
0: La
6: poesia i gloses i coses d'aquestes. I va ajudar molt a fer això. Va escriure tot ell. Llavors ho van donar a la impremta, però... el que va fer aquest home era més llest que ell, però
0: i de tot temps ho diguem us originals,
6: sí, no? Sí, tenc l'original,
0: és l'original,
6: vaig estar més contenta quan ho vaig trobar.
0: Ai, sí.
6: Vaig estar molt contenta quan ho vaig trobar.
3: L'has de dur a la biblioteca?
6: No podríeu sortir però tens que mos queda ja, aquesta nevada no podríeu sortir.
0: No.
4: No, jo vaig quedar aïllat a la possessió. Tenia 4 anys, érem a la possessió,
6: sí.
4: I no vàrem per anar.
0: En quina possessió era?
4: Som mort jo.
0: I allà tothom estava aïllat?
4: Estava completament, no. I me'n recordo sempre perquè hi havia família de Mancó, perquè la meva cadena era de Mancó, i un d'ells em va ensenyar com en bicicleta. Aquests dies, me'n recordo per això. I abans també jo mirava lo de Lluc. De viatges sí que hi anem, som molt de valor, de molta devoció, la família per Lluc. El meu pare s'hi van casar, jo hi vaig combregar, i anant bastant.
1: I vares a la bleba, no hi anaves a escola?
4: No.
2: I avui no tenim poesia de Norma.
0: No, avui no tenim Norma. La Norma és...
1: I bé, perquè no llitgiu
0: una. Però tu, Joan, dus un escrit.
4: Sí, però només... Tenc un parell de presentacions, a part de l'escrit, que és molt curt. Vaig anar a la FIA a veure l'exposició del cavall Bernat i me va parecer molt, molt irregular. Ja no se tractava de fer tots els pintors que han pintat això, no se tractava d'això, d'agafar els millors que han pintat el cavall Bernat. I el que així m'ha recordat és que La muntanya màgica és el títol d'una gran novel·la d'en Tomàs Mann, un autor alemany, és un títol seu. I després una presentació de la lectura que és molt breu a Monover, és un poble d'Alacant que va néixer a Nazorín, un dels grans escriptors de l'Índia espanyola, i ara és un casal de cultura on fan exposicions, llibres, i van crítics literaris a fer investigacions, historiadors també. I hi ha dues coses, una no vaig pensar en ella, damunt Nazorín. Nazorín se considera que si tu vols escriure, vols aprendre a escriure literatura, has de llegir Nazorín. I l'altra, que té relació amb ella, és que en els 90 anys va ser el primer crític de cine de la història, perquè la seva generació no valorava en el cine, i ell va ser el primer que va veure aquest cine, part de diversió, era com por i ser coneixement. I té moltes crítiques de cine, i tenia 90 anys la darrera. No?
1: Nazorín, que era de la generació del 27.
4: Sí, exacte. I aposta era per introduir un telegrama, cita a Monover, has de presentar una ponència sobre Nazorín i el cinema. El text del telegrama va despertar la ment de l'home que havia fet dels somnis de cel·luloide l'única raó de viure, ressons d'esdeveniments llunyans que suposava oblidats, locals hipnòtics i oscurs en el qual s'aïllava de la vida per enfortir el seu patològic individualisme, hores del dia i la nit en què li passava pel cap de ser feliç. Els paradisos estan fets per aprendre's. Quin altre, si no, és el seu destí? Que això té molt que veure del 70... Tard del franquisme i transició era fer crítica de cine a l'última hora. Dos fals. No pagaven molt, pagaven 500 pessetes, però no pagava per cap tipus d'espectacle ni un de mal.
0: Tenia després un carnet per anar per tot.
1: Tens un passe.
2: Joana, i jo, sí. Perdona, i jo l'altre dia vaig pensar molt en tu, perquè hi ha una locutora de 99 anys que encara... té un programa, i si la veixes està millor que jo.
0: I llavors, en quina emissora?
2: A Nord-Amèrica.
0: I què vas veure per la tele?
2: Per la tele.
0: És
2: molt anomenada. I té un programa, ella, encara un programa la setmana.
0: Mos pot venir a fer una secció de curiositat de lo que veus així per la tele i mos contes aquestes noticietes. Sí, tenim aquí un pip per setmana, de matins, pim-pim.
2: I vaig pensar molt en tu.
0: Mira, idò, què me queden d'anys. Què anaves a dir, Maria?
5: No, jo volia dir na Norma, no és per aquí.
0: Na Norma aquesta té una setmaneta de vacacions.
4: Formentor.
0: És per Formentor. No ho volia dir, perquè no sé si ell ho volia, però ja ho ha dit ell.
2: Bé.
0: És per Formentor.
4: Molta gent hi va, no passa res.
0: Un luxe, no?
1: Sí,
0: molt bé.
1: Tant.
0: Sentiu, nins?
2: Sí.
0: Idò, ara venen, perquè mos han de contar, el Col·legi Joan Mas fa 50 anys. Aquest divendres fan una festassa i ara entrevistaran mestres jubilades i mos vendran un contar tot el que preparen per aquest divendres.
2: Ah, mira, mira que bé.
0: Ara els tenim per aquí de fora. Sí, un segon, Toni.
3: No, jo hauríem de convidar més gent per fer la tertúlia, no sé. I jo he pensat en Bernadí Solivella, si penseu vosaltres. No sé si el coneixeu.
4: Sona, parla de la mia.
3: És una persona que té molt ha captat molt durant la seva vida i té molt per explicar.
4: Me salva molt.
3: Per tant, jo crec que estiria bé. És un pollancí.
4: Una altra anècdota d'Antoni és que quan ell va ser l'Ajuntament Vea, el servei que te faltava era en Pep Pepito, en Pep Ochoavia.
3: Pep Pepito.
0: Sí, va dir de l'impremta.
4: Que tenc una foto d'ell i la meva filla que tenia 4 o 5 anys. Uh-huh. Mira si ha plegut, en té 40.
1: Estem passa.
0: Ha de fer aquesta crida. No vos deixaria xerrar, Toni. No vos deixaria xerrar.
3: Però m'agradaria molt.
0: Té molt per contar.
3: Té molt per contar.
4: I... passava moltíssim.
0: És mon pare.
1: Bueno. Jo és que ara he dit, aquí, com que jo fa un estern, dic aquí, he vist com una espècie de complicitat.
0: No, però, mon pare no, però ara mon mare l'entrevistaran aquests alumnes com a mestra jubilada de col·legi ara. Joan Mas, que hi va estar també molt d'anys, i ara vendrà n'Antònia Fornés, na Joana Mascaró i mo mare, n'Antònia Orell, els entrevistaran aquests alumnes com a mestre jubilada. Mira, ja serà, ma mare no, ma mare sí. Bé, moltes gràcies. Fins d'aquí un mes. Ja serà juliol.
5: Sí.
0: Ja haurem passat Sant Joan, haurem passat ja...
5: Sí, tindrem que comptar més.
0: Clar, tindrem que comptar, tindrem que comptar. Vosaltres, quan feixeu qualsevol cosa, vos ho apuntau. Això ho hem de dir a la ràdio. La Francisca no fa falta s'ho apunti.
5: Jo diumenge passat també vaig anar de festa.
0: On eres?
5: I l'iglesi estava que feia no hi havia tanta gent.
0: Que hi havia diumenge?
5: Comunions.
0: Ah.
5: I una neta...
0: Ah, i va combregar. Enhorabona.
5: En Jaume. I a posta ja vaig anar de festa.
0: Mira que bé. N'hi havia molts que combregaven.
5: Tenen nines i en Jaume.
3: Hem parlat bastants temes de l'iglesi, de... i he pensat, he recordat que aquest dia se va morir en Jaume Sant Andreu.
1: Sí,
3: un
1: sí.
3: Capellà,
1: 31 de maig, exacte.
3: Un capellà molt avançat, molt introduït.
4: Jo ho vaig conèixer, dins, sí.
3: El
4: sí.
3: Vas conèixer.
4: Molt.
3: Va morir aquest dia fa un parell de dies.
1: Estava cancat. 31 de maig, o sigui...
4: Que vam haver venir del Burundi i... Nosaltres dos, jo i ell, vam entrar a una revista que hi havia a Palma, un seminari que ja no existeixia de cort. Fem una col·laboració dels dos. Molt bé, cada setmana, sí, sí.
1: A Can Gasà, aquesta fundació, sí, a més, ara es vol crear... Ara han impulsat una fundació, Jaume Sant Andreu, que surt de Can Gasà, aquest casal que tenia per...
0: Ajudava
1: per més necessitats.
4: Me va regalar un llibre seu que serà Els negres ajuden a fer fosques.
1: Sí, és un dels bars.
4: Això me va regalar, sí.
0: I de fins d'aquí un mes passa volant, però he de començar més puntuals que després no mos basta temps.
6: Jo fins més tard.
0: Bé, tu fins més tard. Tu fins...
6: Ja me tornarà a veure.
0: Sí, la veiem a l'hora de dinar, a l'hora de després de dinar, a l'hora de berenar, i vinga, i va, i ve, i va, i ve.
6: On vas a dinar avui?
0: El dia que no te vegem, mos preocupam.
6: A on vas a dinar avui?
0: I ara faig una aturadeta perquè ja tenim aquests alumnes per aquí.
6: No.
7: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
8: Sofia, que escoltes? Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí? Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora. Les veus que connecten amb el teu poble. Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia. El 107.9, Ràdio Pollença.

0: Si no fas de casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Molt bon dia a tots.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Són les 12 i 17 minuts, m'he enredat un poc, ja vos demanant disculpes, però és que som molta gent ara a la ràdio. Mirau, aquesta darrera estoneta, avui la passarem amb alumnes de Joan Mas, que un dia més mos venen a explicar i a fer en directe el seu taller de ràdio. Ja sabeu que al llarg d'aquest curs han anat passant, idò, alumnes de Joan Mas, que han practicat com se fa la ràdio i després han vengut a fer el seu programa en directe. S'acosta ja al final de curs i ja és el darrer grup que tindrem amb nosaltres. Tenen un programa especial preparat avui perquè, a més, no sé si recordeu, Joan Mas aquesta setmana celebren aquest 50è aniversari. El darrer programa, el darrer taller de ràdio ja va anar sobre aquesta qüestió. Avui tornarà a anar. Tenim a tres mestres que estan preparadíssimes i un grapat d'alumnes que els han de fer una entrevista. És el programa que ens han preparat per avui. Un programa que comença ja, que no enredam i que ja li donem els sus.

0: Bon dia, som els alumnes de quart grup, de tercer, de taller de ràdio, del CEIC Joan Mas. Jo sóc Nian i m'agrada la gimnàsia i m'agrada riure.
1: Hola, bon dia. Jo som Hajar i m'encanta dibuixar, fer gimnàsia i equitació.
2: Bon dia, jo sóc en Joan i m'agrada jugar a càniques.
3: Bon dia, jo sóc na Juna i m'encanta fer ballet i m'agrada la naturalesa.
4: Bon dia, jo sóc Níria Morro Carbonell i m'agrada molt judo, escalada i ball de pagès.
5: Bon dia, jo sóc Níris González Morro i m'agrada molt el ballet.
6: Bon dia, jo sóc en Pau Amorós Melis i m'agrada jugar a jocs de taula amb els meus amics. Fer atletisme i escacs.
7: Bon dia. Jo sóc Nenso Pérez Romero i m'agrada jugar a futbol, pintar i fer esports.
8: Bon dia, jo sóc na Bruna i m'agrada molt tocar el piano i ballar ball de pagès.
9: Volem dedicar aquest programa a la Júlia Cànovas, que ha fet el taller de ràdio, però avui no ha pogut venir. Va per tu, Júlia.
10: També vull dir que me'n falta en Emiliano, també va dedicat en Emiliano.
11: Ara tercer, quart tallers, un de matemàtiques manipulatives, un d'experiments, un de robòtica i un de ràdio, que estem a què hem fet nosaltres i aquest és el darrer programa que fem aquest curs.
12: En aquest preparam un guió de programa i avui ja hem pogut fer-lo.
2: La nostra escola, Joan Mas, té 50 anys i hem volgut fer el nostre programa relacionat amb aquest tema.
8: Volem contar les activitats que hem fet sobre els 50 anys de l'escola i també parlam de la festa que farem divendres 5 de juny.
9: Avui tenim unes convidades especials, que són tres mestres jubilades que varen fer feina a la nostra escola. Una d'elles va ser la nostra tutora d'infantil, que és n'Antònia Fornés. Hola, Antònia. Ens feia molta il·lusió que poguessis venir al nostre programa.
13: Bon dia. Bon dia a tots. Jo em feia molta il·lusió venir també a parlar amb vosaltres.
14: Iria, segueixes.
9: També hem convidat a na Joana Mascaró i a n'Antònia Orelló, que ja fa molts anys que se va jubilar i totes tres varen fer feina juntes. Hola, Joana bon i Antònia.
15: Bon dia a tots i a totes.
16: Bon dia, nins.
9: Estem molt agraïts i agraïdes de que totes tres hagueu pogut venir a participar i saber més coses sobre vosaltres i l'escola.
14: En Joan.
2: Ara, a continuació, escoltarem la cançó Superestrella, d'Aitana, abans de començar l'entrevista que hem preparat per demanar preguntes a les mestres, per conèixer-les millor i saber més coses sobre la nostra escola.

0: Aitana, superestrella, una cançó i doc, aquests alumnes del taller de ràdio de Joan Mas han emprat per fer una pausa i ara ja sí, començar amb les entrevistes que tenen preparades i comença per mi, en Pau.
1: Com hem dit abans, hem convidat a tres mestres que varen fer feina a Joan Mas i ara vos faré la primera pregunta. Quants anys vareu estar en Joan Mas?
2: Bé, començaré jo, i jo n'hi vaig estar 32. Fent de mestre, més dos d'alumne i dos anys de practicanta. És a dir, que més de mitja vida.
3: Bueno, jo n'hi vaig estar 30. També vaig anar un any a l'Aró, i un any en un port de Pollença, en un moll.
4: I jo també hi vaig estar 32 anys, també mitja vida.
1: Recordeu quina va ser la primera escola que vareu començar a ser mestres?
2: Sí, jo va ser Pòrtol, amb una substitució molt, de molt poc temps, de més d'un mes, però sí, va ser Pòrtol.
3: Jo va ser Joan Mas quan varen inaugurar l'escola i vaig fer un grup com vosaltres, tercer de primari. Vaig començar per tercer de primari.
4: Sí. I jo... Perdó.
3: No, volia dir que llavors, en aquell temps, hi havia molt de nens a la classe. Ara vosaltres som més poquets, però jo el primer any, el segon i tercer i un parell, eren 46 dins les aules, 46 nins, i feien una bondassa, va? Se portaven molt bé, eren altres temps, això també.
4: I jo va ser a Salzina, a Cap de Pere, feia segon en aquell temps.
5: A quines altres escoles heu anat a fer feina?
2: Això, a Port de Pollença, després vaig estar, vaig coincidir amb Joana, que va ser allà on mos varen conèixer, en Esquenyà, Manacó, no mos coneixíem i jo vaig anar a fer una substitució allà i na Joana ja estava. Després, bé, la major temps a Pollença, ben que dir que també... No, vaig estar dos anys al CUDI també, a Porta d'Esmoll.
3: Jo, com vos he dit, vaig estar un any a l'Aró, un any en el port de Pollença i després vaig estar un parell d'anys que perteneixien a Joan Mas, però damunt l'Ajuntament, que estava a Costa Llobera llavors. Allà també hi vaig estar un parell d'anys. Després vaig tornar a passar a Joan Mas.
4: Jo el primer any a Cap de Pere, el segon a Calvià i després ja vaig passar a Manacó, a Escanyà, allà on vaig coincidir amb Antònia i després quan ja me vaig casar i vaig venir a viure a Pollença, pues, ja cap a Joan Mas, fins que me vaig jubilar.
5: Recordeu quin grup va ser el primer que vareu tenir a Joan Mas?
2: Sí, jo sí. Són persones majors ja i que molts d'ells ja són pares.
3: Sí, jo vos he dit que el tercer vaig començar per tercer i també ja són persones que són pares i crec que cal comprar dir perquè fa 50 anys això.
4: Jo també, també me'n record i molt que me'n record d'aquest grup. I després també, 3 anys després, vaig tenir la filla d'anar a Peloni també. I que llavors ja du la nina a escola i això. I hem estat mestres dels pares, dels fills i qualque vegada fins i tot de nets.
5: I aquí vas... I quin va ser el darrer grup abans de jubilar-vos?
2: Bueno, jo, la meitat del que sou aquí, tots pràcticament... Vàrem estar junts un dels meus darrers 3 anys i va ser també molt. Si és important el primer, el darrer crec que també, el que tanca, sí. Bueno, també és molt important.
3: Jo, el darrer grup va ser un nins de quart que, bueno, ara ja són bé, ja són papàs i qualcuns predins, que alguns els record molt i que alguns perquè ja fa 30 anys això, que ja m'he jubilada i no te pots recordar de tot. Te n'han passat tant de nins. Fa molt guapo.
4: I jo vas ser un tercer, que hi havia el fill de la Núria, en Nil, eh? Que ara estan a 5. I et germà, no?
6: Sí.
4: Que nom? Lluna. Sa germana. La Lia, sa germana de la Lluna.
5: Sabeu de quan hi ha la muntanyeta?
2: Per mi, bueno, jo, quan jo hi anava, no tenc record, que jo vaig començar a seta, quan se va inaugurar l'escola jo feia seta, que ara no seria primer d'ESO, i no tenc record de la muntanyeta. Crec que la muntanyeta l'he viscuda d'ençà que som mestre, per la importància que heu donat us alumnes.
0: Mem, un moment, ja vos puc demanar que és la muntanyeta, perquè jo també he anat a Joan Mas i ara mateix no record que és la muntanyeta. Hòstia, no hi era encara, que és la muntanyeta.
3: Jo la muntanyeta també, quan jo era, també se deia la muntanyeta, i n'hi havia grups que sempre anaven a la muntanyeta. De la part de darrere de l'escola hi ha un terreno que és un poquet irregular. Hi ha unes roques, que no és que hi ha muntanyeta ni mucho menos, eh? Unes roques que surten un poc, però n'hi havia que volien la muntanyeta i no se movien d'allà. Nosaltres anàvem a jugar a futbol i...
4: Jo m'agradaria comentar una cosa, Ida. N'Antònia, no sé si se'm record quan varen començar fa 30... Bé, ara ja em faria 34 sí. anys, allà hi havia terra, damunt d'aquelles roques hi havia sí. terra, i hi havia herba.
2: Sí.
4: Cosa molt curiosa. I fins i tot hi havia una herba, no sé com se diu, que té com unes llavors que se diuen carretós.
2: Sí.
4: Que s'aferraven a la sola de set sabates i tothom estava
2: n'han llevat d'aquests ratons.
4: Exacte. I era preciós perquè estava tot el pati, no hi havia arena, després van començar a dur arena i ara ha desaparegut terra i en el seu lloc hi ha arena, però hi havia terra per tot, herba i carretons, i clar, no hi havia tanta roca destapada.
1: Com eren els patis fa molt de temps a què solíeu jugar?
2: En què jugàvem nosaltres en el pati? Pues sí. Jo fins a 6 vaig anar a les Monges de la Caritat i després a 7, com he dit, ja Joan Mas, i solíem jugar sobretot les nines. Abans unint jugaven a unes coses normalment i les nines a les altres, per desgràcia. I nosaltres jugàvem molt a botar corda. Dues rodaven i les altres anaven botant. O elàstic, eren uns nostres jocs de pati.
3: Jo, com que no he anat mai de l'una en el Joan Mas, però veig que jugaven a tota classe de jocs, a temporades. Temporades s'usava corda, temporades s'usava codolets, temporada... el que s'usava cada temporada jugaven, però sempre jugaven, no perdien ho tens.
7: Bé. Quina zona de l'escola era la vostra preferida?
4: Quan nosaltres anàvem a escola o de Joan Mas? La zona de Joan Mas. Hombre, darrere està molt bé la muntanyeta, la veritat.
3: Bueno, jo ja vos he dit, no he anat a escola allà. Però tothom triava el seu redol. I allà on triaven, un futbol, l'altre bàsquet i l'altre la muntanyeta, tots els agradava el seu redol. I corrien perquè fan l'ova, perquè no els hi prenguessin.
2: I jo, bueno... Preferida com a mestra, pues, el pati d'infantil, evidentment, en el que m'he passat moltes hores. Per jo la millor és la millor zona de l'escola.
6: És molt xulo el d'infantil, eh? Qui m'agrada més, el d'infantil o la primària? No sabeu.
0: Infantil.
4: Ja no se'n recorda.
0: Infantil.
4: Però també han viscut molt de canvis, els patis, eh?
6: Sí, sí,
4: moltíssims, eh? No vos podeu imaginar.
6: Jo quan era petita que anava a Joan Mas no existia infantil, no era...
4: Si voleu que comentem...

0: moreres, només hi havia aquell ciprès de la carretera i res més. Tot l'altre, nosaltres l'hem vist
1: sembrar.
0: Sembrar, a ser, en l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, sí, l'hem vist sembrar.
2: Una característica és el ficus, eh? Aquest ficus tan gran. Ficus,
0: sí. Això sí que ja era.
3: Aquest ficus, el vaso, Anna Maria... de la Casa de la Vila, que dèiem, Anna Maria Martorell, que després va passar, era allà dalt, va ser professora d'infantil, i primer va estar a Montesión, que dèiem allà dalt, i després va passar a Joan Mas. Però aquest ficus era un cossiol, cossiolet, que el va dur i el van sembrar. I bueno, ara... estava molt gros, ara suposo que encara més.
2: Una bella porxada, que ja era tan gros. Sí. I ficus, sí. És molt gran, imagina gran. Vos, ja va haver una planteta.
4: On venen els pares.
2: Sí, on els tenen pares.
1: Això mateix.
4: Sí. Quants anys fa que vos vareu jubilar?
3: Bueno, jo en fa 31, ara em farà, per un juny. O sigui, que fa molt d'anys, hi ha coses que ja no me'n record. Segons que me demaneu, ja no me'n recordo perquè en tant d'anys, però jo vaig, bueno, ja està, a 31 anys.
1: I na Joana i jo?
0: Dos.
3: Vosaltres?
1: Nosaltres fa menys.
3: Encara... Teniu fresc.
0: Varen començar juntes i me'n vam anar juntes.
4: Quina era la vostra assignatura preferida?
1: Jo, d'alumna, matemàtica m'agradava molt.
3: Nosaltres, com que fèiem tot, llavors ens ensenyàvem de tot. Però jo també m'inclinava molt per part de naturalesa i matemàtiques també m'agradava ensenyar matemàtiques.
0: Jo també matemàtiques. Ara que la part d'artístic també m'encanta. Sí. La part de manualitat també m'agrada molt.
5: Recordeu quants anys teníeu quan vareu començar a ser mestre?
3: Jo sí, perquè jo vaig començar molt tard. Jo quan vaig començar, ja, bueno, ja m'havia casada, ja tenia tres fills i vaig començar 30 anys. O sigui, que feia ja 10 anys que havia acabat la carrera. I llavors, com que cercaven tant de mestres, perquè no n'hi havia, s'havia de fundar tot això de l'EGB. I vaig començar quan tenia 30 anys.
0: Jo vaig acabar en el 21 i en el 22 ja feia feina. Vull dir, vas acabar i començar.
1: I jo igual. Vaig acabar en 21 anys i 22-23 vaig començar a fer feina.
3: I jo vaig acabar en 18, perquè llavors se podia fer un magisteri si fes un batxiller elemental, que eren 4 anys. I me vaig adherir en això. I clar, en 18 anys era mestre, el que no vaig exercir fins a 30. O sigui que menys normal que me varen ajudar, els mestres me varen ajudar un poc, perquè també ja ho tenia tot oblidat.
2: Després de tant d'anys.
3: Després de tant d'anys, havia de ser reciclatge.
4: Antònia Fornés i Joana... No, mentida. Antònia Fornés i Joana, com vos vareu sentir quan vos vàrem acomiadar els darrers dies a l'escola?
1: Bueno.
0: Una mescla d'emocions.
1: Sí, són moltes emocions. Per una part, és una cosa que has triat, jubilar-te, sobretot han tingut aquest privilegi de poder-me jubilar als 60 anys, i perquè ho tries. I per l'altra, amb un pot de pena per deixar tot allò que havíem viscut durant tant d'anys i per deixar-vos a vosaltres. També hem de dir que no ha estat un deixar perquè, com que vivim aquí i vosaltres també, mos trobant sovint. I això mos satisfà molt. Però sí, van ser moltes emocions, sobretot amb moltes llàgrimes. Lo meu sempre ha estat que van llàgrimes.
3: Sí, jo també, moltes emocions. Jo, darrer any, tenia el teu fill, un fill d'una Joana, i frissaves de jubilar-te perquè també les coses havien canviat molt, noves tecnologies i nins de tota classe d'idiomes, i ja des d'on jo m'estimés se tiren molt, però nins, i sobretot el darrer que havies tingut, perquè els estimes, en un nins quan te'ls detens aquests dos anys o el que sigui, arriba que pareix que són teus, i te sap greu deixar-los, però havia arribat el temps que havia passat uns anys i tot per la jubilació.
5: Antònia Orell, te va fer qualque cosa especial quan te vas jubilar?
3: Sí, vam fer una bona festa, vam fer

0: Un sopar amb els nens de curs, pues no podies fer tots el que havies tingut. I després els mestres també ho van celebrar. I sí, estic molt satisfeta d'aquestes festes. Molt bé.
1: Vareu fer feina sempre a la mateixa etapa infantil o primari?
2: No. Jo el primer any vaig fer segona de primari. Després vaig passar a Calvià a fer sisè, setè i vuitè. O sigui, el que ara seria primer i segon d'ESO. Vaig tornar a Manacor, una altra vegada vaig passar a cicle mitjà. I vaig estar un parell d'anys i després quan vaig venir a Pollença vaig passar infantil. I després de 25 anys vaig concursar i vaig passar primària una altra vegada. O sigui que les he passades totes. Sí. Sé que més infantil.
0: Jo, Joan Mat, sempre vaig fer tercer i quart, que era en segon cicle. Quan vaig anar a l'Aró vaig tenir un curs que era primer i segon junt, que era un poc complicat perquè primer i segon tot junt, però bueno. I en un moll vaig fer segon. I tot m'ha agradat, però el que m'agradava molt era tercer i quart. Que és el que vaig
3: fer.
0: Jo també, és un
3: cicle general. Sí,
0: sí, ja estan... Sí, ja estan lançadets, sí. Tu pots fer moltes coses, en els nens...
2: Bueno, això depèn. Un altre m'agrada també infantil, i primer cicle.
4: Només vaig fer primari el primer any que feia substitucions, però després sempre infantil, i me vaig jubilar infantil.
3: Sí.
4: Mestre d'infantil fins a la mèdula, també.
1: Soliu anar de colònies o viatjar d'estudis?
2: Sí, de fet tot. Sobretot anar de colònies en sardí infantil. No? Mos ho passava en pipa.
0: Sí, jo de viatge d'estudis no, però colònies cada any, o cada quan tocava. I molt de cursos m'ha de tocar anar de colònies. I sí, mos ho passava molt bé. Quan veies que un nen disfrutava tant, nosaltres també passàvem gust.
4: Sí, anàrem molt d'anys de colònies, eh, Joana?
2: On compartim moltes estones, en Antoni i jo.
1: Vareu fer un altre horari matí cap vespre fa molt d'anys?
4: Sí. Sí. Quan començàrem a fer feina, fèiem de 9 a 12...
2: I mitja.
4: I
2: 12 i mitja, crec que era.
4: I de 3 a 5, en el principi sí. De tot.
2: Després varen canviar.
4: Després
2: varen canviar de 9 a 12 i mitja i de 3 a 4 i mitja.
4: Sí, sí. El primer any era de 9 a 12 i de 3 a 5. I després sí que va haver aquest canvi per passar després a la jornada intensiva, que era de 8 i mitja, com ara, la 1 i mitja.
3: Sí, jo també, igual.
5: Quines diferències més significatives vareu trobar de quan començàreu a quan acabàreu a l'escola?
2: La gran diversitat d'alumnat.
4: És la més.
2: És el canvi.
4: Després l'introducció de les tecnologies, també, que ja no només era fer classes, sinó que havies d'aprendre moltes coses noves.
2: Més burocràcia, també.
4: Més burocràcia, sobretot. Sobretot.
0: A més de preparar les classes, després la burocràcia. Després tant de nens, tant de països. I les noves tecnologies...
4: Sí.
0: Ara hem d'aprendre moltes coses noves. Hasta i tot, un reciclatge de català.
4: Tot,
0: perquè
4: tot.
0: Quan nosaltres estudiàvem no ens deixaven xerrar en, o jo, perquè vosaltres ja no és igual.
4: Ja no
0: ens deixaven xerrar en català, està prohibit. I llavors vam haver de fer un reciclatge per poder ensenyar català. I tot va ser complicat, això, perquè...
4: Sí.
0: No és fàcil.
4: N'hi havia molt de canvis.
0: N'hi havia molt de canvis. Canvis en els nens, canvis en els papàs i canvis en els professors, perquè també jo quan vaig començar no eren tants. Era com una família. Bueno, hi havia dues línies sempre,
4: sí,
0: però...
4: Sí. Era un paraula, però en Xavier l'altre dia mos ho deia, que era un paraula.
0: Un paraula.
2: Sí.
4: I s'ha acabat.
2: No havia... I ho feies tot, llevant d'inglès i música, ho feies tot.
0: I érem una família. I llavors va començar a créixer i a créixer i a créixer. Això quasi n'hi havia en el final, que no el coneixia, veritat.
4: Sí.
0: No...
3: I això de cada vegada més. Tot
0: sí,
3: també.
0: De cada vegada més.
3: Sí,
0: esclar, més mestres, més ajudes per nens amb problemes i tot això. I nosaltres no teníem molta d'ajuda.
4: No.
0: Tot ho havíem de fer nosaltres. Sense molt preparat per fer-ho. Mm. Això era mal, perquè no sabíem vegades com havíem d'aprendre.
1: Abans de fer
6: Abans de començar a fer el festival de fi de curs, els balls fèieu una festa de fi de curs?
0: Jo el primer any no en feien de festa, que me'n recordi. Llavors, sí, ja els van preparar unes bones festes.
4: Però era, no, d'abans del festival, jo crec que festa en si no n'hi havia, va ser un festival que va ser...
0: Que primer anàvem a un convent.
2: Sí, sí, a banda.
0: Primer anàvem a classe,
4: no fèiem a l'escola.
0: I era un poc complicat, després a l'escola va ser més còmode.
4: Sí, però durant molt d'anys vàrem anar a un claustre, de fet-lo. Però a banda d'això sí que no hi havia una cosa de final de curs.
2: Supos que fèiem una excursió o sí, qualque cosa d'aquestes.
4: Sí, el que sí que hi havia, que després se va llevar, era...
2: Anar llenaire.
4: Sí, una jornada... Per... Sí, perquè ara van tornar a posar. Una jornada amb bicicleta anar a la mà.
0: Sí.
4: Això sí que se feia.
0: Un any vàrem anar a Sant Vicenç amb bicicleta.
4: Anar amb bicicleta a nedar, això se feia.
0: I un any vàrem anar a Formentor, a les barques.
2: Sí, també.
0: Ai... I quan eres allà, tant de nits, només veus que pots... Era un poquet preocupant perquè seguit havies d'estar vigilant. I sempre fèiem una excursió amb autocar i després una peu. Jo sí que fèiem excursió a peu i amb autocar, sí. Perquè ara veig que és complicat anar amb autocar també. Sí. Hi ha autocars i hi ha problemes.
4: Sí.
0: I disfrutaven d'això, va?
3: Sempre en fèiem una, però a partir més a peu també.
4: Sí, val la pena.
3: També amb autocar.
0: Sí, amb autocar, això ho fèiem ja.
1: Antoni Orell, vares fer feina amb l'Alema, la directora?
0: Sí, amb l'Alema. Quan va arribar a l'Alema jo ja era, fa molts anys. I llavors, de poc temps, ja va ser, no sé si va ser de l'equip directiu primer, i després...
4: Va ser cap d'estudis.
0: Cap d'estudis, i després directora, una bona directora en l'Alema, com tots nosaltres, també.
1: Què era el que vos agradava més fer quan éreu mestres?
4: Què era el que més mos agradava?
0: Allò m'agradava molt estar a l'ornins a dins l'aula. La feina de l'ornins a dins l'aula m'agradava, més que la part burocràtica i més que reunions i tot això. Passava a gust, perquè feia l'abans que feien l'ornins. Perquè això te donava molta satisfacció. Ja, això.
2: No, i estan bé els escoltadors, compartir moments. Sí, estan amb infants.
4: Sobretot estan amb alumnes.
0: Sí.
4: I això contar contes. M'agradava molt. Que encara ara en conto qualcun. En guany m'he tornat a incorporar el conte-ne. Però, bueno.
1: Joan Mas, és l'escola que heu estat... que heu estat més anys de mestres?
4: Sí.
2: Sí. I de molt.
4: Amb molta diferència.
2: 32 anys.
0: Sí, jo també, més anys.
1: Quan éreu petites ja volíeu ser mestres o no?
4: Jo sí. Jo quan vaig començar l'escola me'n record que tenia don Ramon Rabassa, perquè en aquell temps els mestres eren don, i un dia mos va demanar, feia seta, i mos va demanar que volíem ser. I jo li vaig contestar que volia ser mestre. I ell me va dir... Jo trobo que podries fer de professora d'institut si estudies en lloc de 3 anys 5, però no me va acabar de convèncer. I tanmateix no era professora d'institut, que volia ser això, jo volia ser mestre. I així ho vaig fer. És a dir, que això feia seta. Imagina't-vos, si ja ho sabia.
0: Sí. No, jo no ho tenia pensat, però quan vaig acabar el batxiller, que no se van trobar que havia de continuar, i jo tenia ganes de venir cap a Pollença ja, perquè les meves amigues ja no estudiaven i eren a Pollença, però després, sí, m'ha agradat fer magisteri. M'ha agradat molt.
2: Jo, de tot d'una, volia fer medicina, però després vaig començar quan vaig ser i m'acobava, i això vaig dir, m'aparell que no, que haurem de canviar. Però anava fent repassos i això, i veig que m'agradava, i vaig dir, no, ja està, ja sé què he de fer. I vaig començar magisteri. I encantada de la vida. No ho canviaria per res.
1: Quines són els millors records que teniu de Joan Mas?
2: Els companys.
4: Sí, sí.
2: Els moments com passar plegats, tant de dins com de fora de l'escola.
4: perquè sí, fèiem molta pinya i fèiem moltes coses de fora.
2: En el principi era diferent.
4: Que érem, sí. Érem, totes vivíem a Pollença, les que estàvem a Infantil, per exemple, tenim una anècdota un poc d'això, no? Que quan, clar, érem totes d'aquí, què fèiem? Mos fèiem fer la memòria quan acabava el curs. La memòria, pues no la fèiem a dins l'escola. Mos veiem, teníem una de les mestres, dues, que tenien piscina que seva, i quan que ja feia calor, pues la memòria se feia a cada una d'aquestes mestres. Per dir que era una festa. Ja vos podeu imaginar quina memòria feia.
2: I a més feien de mamàs, teníem...
4: També, fills, això.
2: Aprofitàvem perquè teníem els fills de la mateixa edat, també, més o menys.
4: I clar, i anant a dar era perquè els xics estaven entretenguts i mentrestant nosaltres fèiem memòria. I així ho fèiem en Francisca Borrat i en Maria Albertina.
0: Jo vaig passar com a dues èpoques també, perquè la gent primera que estava en jo se va anar jubilant i va arribar molta gent jove com vosaltres, un altre grup, que sempre m'he trobat beníssim amb elles, però també m'ha servit molt de greu. Era un grup també de, que feia molta pinya, sí. I després jo vaig quedar tota sola d'aquest grup i me vaig d'integrar amb elles i beníssim, però han estat com a dues etapes, totes dues bé.
2: I nosaltres encantades perquè mos ho ensenyem molt.
4: Sí, ara vàrem tenir molta ajuda, la veritat.
0: Sí, la nostra experiència i ho seu...
2: La nostra joventut.
4: Sí, la força que tens.
0: La seva joventut. Va anar bé, això.
2: Una monada.
6: Dimarts de 9 de maig, un parell de mestres jubilades varen venir a Joan Mas a fer-nos activitats. Quines activitats vareu fer?
0: Jo no em vaig fer d'activitats. Vaig anar a veure-les perquè feia molt de temps que no els havia vistes i me'ls varen fer un cafetet i un poquet de berenaret i vaig passar molt de gust. Però ells sí que em varen fer d'activitats.
4: Sí. Joan i jo la vam fer juntes.
2: Vàrem anar a contar un conte a 4 anys. Per recordar el vell temps. I varen fer una activitat que supos que li va agradar també.
6: Com que hem preparat el programa sobre els 50 anys de l'escola, aprofitarem per recordar que divendres 5 de juny farem una festa que començarà a partir de les... sis i quart a les 6:30 el concert de Cucorba, que també celebrarà els 50 anys. A les 8 farem un acte. A les 8:30 hi haurà el sopar i finalment a partir de les 10 hores el concert del grup After Sants. Vendreu a la festa?
4: Sí.
2: Clar que sí. Sí.
0: Ja tenim un tiquet.
4: Ja tenim un tiquet per venir a la festa.
2: Estem ben preparades.
6: També vàrem fer un concurs de logo dels 50 anys Joan Mas. I han fet unes camisetes amb el logo guanyador per poder-les dur a la festa.
3: I avui n'Iris i la Joana la duen.
0: Ben guapes, eh? Sí. Guapes.
6: Bé, fins aquí l'entrevista que hem preparat. Ara, si voleu, podeu contar algunes anècdotes de l'escola que recordeu i vulgueu contar, i nosaltres també.
3: Nosaltres els teniu més fresques.
4: Bueno, jo vull dir una cosa. Clar, han estat tres moments molt importants de la vida, que va ser quan estudiava seta. Va ser un canvi molt gros, perquè jo fins a 6 havia anat només en nines, vaig passar a la mixta, cosa que per vosaltres ara és increïble, pues jo només anava en nines, a dir la classe 4, clar, passes a seta, nins i nines va ser un pot d'impacte, de tot d'un o primers mesos va ser un pot d'orillo. I després sí que vull reconèixer que quan vaig fer pràctiques, evidentment que els vaig fer Joan Mas, com a bona mestra de Pollença, i vaig tenir de director son pare de na Núria. I tinc un record molt bo, molt.
0: Està emocionada. Jo vaig ser mestra de diverses de Joan Mas, de pràctiques, i també va ser una experiència molt bona, m'ha agradat molt. Sí.
7: I les mestres, teniu preguntes per aquests alumnes? Perquè fa 2 anys que no estàvem amb ells, sí. Ara, no?
4: Sí.
5: Ja hem acabat amb el programa. El de...
6: Jo he de dir que el Joan Mas ha estat la meva primera escola i vaig començar a tenir les meves amigues d'escola. Va començar a tenir amigues que jo coneixia i que no les coneixia a mo mare.
3: I
8: ara
3: anaves.
8: No
3: conta més
8: coses,
3: no dir res.
8: Pau? Jo, tots els anys he estat a Joan Mas. Bé, tots no, perquè vaig anar a l'escoleta. Però des de 3 anys vaig anar a Joan Mas. I aquest Joan... De 9 anys mos he passat molt bé amb totes les professores que he tingut. Dona igual si són... substituts o que estem en un any en elles, me dona igual. Jo en elles m'ho he passat molt bé i m'ho passaré molt bé com es les trobi per al carrer.
0: Ara que diu de trobar per al carrer, claro, jo ja tinc ets alumnes que ja són ben majors i a vegades m'ha passat que m'he trobat per al carrer amb qualcun. Hola, Antònia, què tal? I clar, ho trobes amb un al·lot amb barba, tot així, i amb un infant. I jo m'he quedat un poc tallada, però clar, llavors estaven explicant qui són, i dius, tens un record, diu, mira, aquell ninet que jo vaig tenir tercer, ja és aquest home. I això també és bo, és agradable, i estan contents ells, i estàs content tu. Això te passa en segon quins, no en tots, però n'hi ha que tens com un contacte especial, i és molt guapo.
4: Que te coneguin, la veritat que és una alegria.
0: És una alegria, fins i tot perquè t'has tingut tant de temps.
4: Sí.
0: I llavors és que passin i no te diguin res. Dius, sí.
4: Te sap greu. I a vegades m'ha passat saludar algú que se sorprèn de que jo me'n recordi d'ell, sí. Perquè a lo millor fa molt d'anys.
0: Sí,
4: però és que tu mateixa penses, i com me puc oblidar?
9: Sí,
4: és que no te pots oblidar.
9: També,
4: sí. Sí. Sí, que has viscut moltes coses.
0: Però és que mos han passat tants,
4: sí.
0: I tants, i tants, que no te'n pots recordar de tots.
4: No, això no, però sí. De la gran majoria sí.
0: De la gran
4: sí,
0: majoria sí. I estàs molt contenta bueno, però, quan te veus.
4: Sí, n'Antònia també va ser mestra de la meva filla, i na Joana del meu fill. Ben,
0: sí,
4: dic, que
0: no
4: més embullats no
9: i
4: podem
9: i
4: estar.
9: I sí. Dues mestres del meu.
0: Sí. I de na Joana?
9: Hombre,
0: Deus,
9: qui més que
0: tothom està relacionat.
4: Tots.
9: En tant d'anys han passat.
4: Són molt d'anys.
0: Sí, per tot.
9: Per tot.
3: Sí. Vol dir res més. Estau contentes, la Joan Mas, i contentes.
9: Sí. Molt. Jo me quedaria donant-li una hora bona.
4: Sí.
9: Perquè us he escoltat diverses vegades i... Estic encantada. Foi molt bé, molt bé, molt
3: moltes
9: bé.
3: Gràcies,
9: i enhorabona a Núria també, perquè
3: moltes
9: aquesta feinada d'organitzar tot això
0: també
9: i coordinar...
0: La ràdio fa molt bé.
4: Sí,
0: fa molt bé.
9: Però se comporta molt bé.
3: Molt bé, estic molt contenta.
9: Bona feina.
0: Molt bona feina.
8: Vull mandar un salut per totes les mestres i els professors que ja estan jubilats i tots els que encara no estan jubilats.
4: Molt
8: i que s'ho passin bé els alumnes.
0: Molt bé.
7: I que hem d'acabar amb una cançó, qui m'ho conta?
5: Bueno, crec que ja hem acabat amb el programa de ràdio.
7: Ara sí.
5: És el darrer grup d'aquest curs i volem agrair i donar les gràcies a les mestres convidades que hem tingut el plaer de tenir avui a Ràdio Pollença per deixar-nos i facilitar-nos poder fer els programes de taller de ràdio. Moltes gràcies, Joana i Maria.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Per acabar, i com a cançó final, escoltarem una cançó molt especial per Joan Mas, perquè sempre la posam quan convidam a les mestres que se jubilen i els alumnes de sisè, que deixen l'escola per anar a l'institut, que és Vida a la Vida, el grup de Coldplay.
7: Molt bé, idò, sona. Viva la vida, gràcies a totes i a tots. Fins al proper curs.

0: del director Steven Spielberg.
1: Si descubrieras que no estamos solos, ¿te asustarías?
0: El 12 de junio.
2: Hoy es el día de la revelación.
0: No te pierdas en Cines el evento cinematográfico del año.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
4: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas, al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
5: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
3: L'informació de Pollença a la teva ràdio municipal. Sintonitza el 107.9 de la FM. Sintonitza Ràdio Pollença.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El Parlament reprova el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa.
2: Més per Mallorca ha carregat tant contra el PP com contra el PSIP i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari. El PP defensa que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. Escoltam l'ecosobirinista Ferran Rosa i el diputat i president del Consell, Vicent Marí.
3: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencis seus.
4: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
2: El Parlament també ha rebutjat avui per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava a Mallorca amb el turisme d'accessos.
1: I avui migdia, un home de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort ofegat en escaló de ses llises a Peguera, Calvià.
2: De vés la 1:30, l'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja i tant banyistes com socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris. Finalment, els sanitaris han trobat el pacient en parada cardiorrespiratòria per ofegament.
1: I en aquesta hora trobàvem trànsit lent en algunes de les principals carreteres de les illes. Per això connectam amb la sala control de la Direcció General de Trànsit. Dani Femenia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobant trànsit lent i aturades intermitents a Sena-20, línia cintura, en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a l'altura de la sortida d'Inca. I també SMA1, autopista d'entratge en sentit Palma, des de Palma Nova fins a l'enllaç en la via cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei. I avui també és notícia a l'àmbit estatal que la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona a la localitat a la cantina de Callosa de Segura. La seva parella de 48 anys ha estat detinguda.
2: El crim ha ocorregut aquest matí en el domicili en el que convivien l'assassí i la víctima. No costen antecedents per violència de gènere i no tenen fills en comú. La investigació segueix oberta per esclarir les circumstàncies del crim. El 061 és el telèfon d'atenció contra la violència de gènere.
1: I anem ara també amb una darrera hora, en aquest cas a l'àmbit internacional, perquè almenys 20 persones han resultat ferides, tres d'elles de gravetat, quan un tramvia ha descarrilat a l'est de Berlín, a la capital d'Alemanya.
2: Les primeres investigacions apunten que el tramvia hauria col·lidit contra un pal de la catenària. L'impacte ha afectat especialment el costat dret del comboi i ha provocat el descarrilament del darrer vagó. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una seixantena de bombers. Ara mateix està interromput temporalment el subministrament elèctric a la zona i diverses línies de tramvia han quedat parcialment suspeses mentre continuen les tasques d'assistència i investigació de l'accident.
1: I acabam amb un darrer apunt, perquè les festes de Sant Joan ja han entrat en el compte enrere definitiu. Aquesta setmana el caixer senyor Flavioler i els caixers pagesos recorren els llocs del terme de Ciutadella per convidar els pagesos a formar part de la colcada. Unes visites que serveixen per inscriure els cavallers que participaran en la festa, enguany amb una novetat històrica. Ignasi Saura és el caixer senyor de Sant Joan 2026-2027.
6: Acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més...
7: Cada l'amo de cada missatge ja surten les dades de l'any anterior i només modificant-se hi ha res a modificar. Això també ens permet poder dedicar més estona a cada lloc a xerrar de la festa i no tant a escriure coses que, bueno, que ja es tenen d'altres anys.
1: Arribam així a les 5:04. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
9: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença. Hey!

0: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts a tots al magazín dels capvespres Petits Plays de Ràdio Pollença. Avui començam i tenim una programació per vosaltres, com sempre, i avui dimarts el protagonista serà Us Esports i les Àguiles, ja que, com sabeu, aquesta setmana és el Corpus, i tenim una entrevista programada. Bé, han de començar primer saludant en Jaume. Molt bones tardes, Jaume, com estàs?
1: Bones tardes, Bruno. Bé,
0: ja m'havia accelerat.
1: No, te preocupis,
0: I d'avui, avui cap vespre, encara que faci caloret, està un poc ennigulat, encara tindran temperatures de fins a 25 graus, però després baixaran i farà un vespre tampoc tan fresquet, 20 graus, però sí que a partir de divendres esperen que baixi un poc
1: si més
0: la temperatura, perquè, mare meva...
1: I poden dormir un poc, perquè, mare meva, és difícil, no? Difícil.
0: Sí, està difícil la cosa, però bé, nosaltres aquí a la ràdio tenim aire condicionat, per sort no tenim calor i podem dur gent i fer entrevistes, i nosaltres posarem avui a les 5 i mitja una entrevista amb en Fabián, que és gran mestre de Hapkido, i m'escontarà un poc de què tracta tota aquesta disciplina, ja que començaran a fer classes aquí a Pollença, un gimnàs. Tot això m'ho contarà a les 5 i mitja, esport local, i després a les 6 i 5, just després del boletí B3, Jaume, què tindrem?
1: Sí, bé, i de venen, com bé has dit, avui aquest diumenge és el Corpus i venen els protagonistes. Un dels protagonistes...
0: de les protagonistes, no? Bé, no?
1: Unes i uns, perquè hi ha Sant Joan Palós, que és...
0: També vendrà.
1: També vendrà, venen les Àguiles, que són les germanes de Marta, la germana Llobera Ramis, i després ve també en Jaume Cabot, que és qui fa de Sant Joan Palós, i després ve en Aina Cifre, que sé que s'encarrega un poc de coordinar aquesta meravella que són el Ball de les Àguiles d'aquí de Pollença.
0: Molt bé, idò, això s'allargarà fins a les 7, més o menys, bé, no sabem quan s'allargarà, però aproximadament, i avui no tindrem un pipero, perquè no hi ha molt de què xerrar, sí que ens han dit que faran el seu programa per acomiadar-se d'aquesta temporada dia 24-25, però sí que, bé, arribarem a les 7 amb aquesta programació, i nosaltres, Jaume, hem de fer un repàs a l'agenda.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença.

0: Molt bé, anem per feina. Com dèiem, vos hem de recordar, perquè tenim festivals, música i entrades que heu de comprar. Podem començar recordant-vos Opollença Rock, que serà 7 i 8 de juliol. Entrades a codetickets.com. Ja vos hem xerrat molt, teniu un festival de Opollença. Està a la banda general d'entrades, en descomptes i abonaments, a la web del festival, a l'oficina, en un claustre del convent. També tenim Esos Cuernos Rock. Vos hem anat ja recordant. Cada dia serà dia 6 de juny, ara estic mirant en un cartell, home, que el tinc aquí enfrente, sí. I bé, teniu tota la informació a la seva pàgina web i entrades a esoscuernosrock.com. També tenim el Festival per a Tothom, que són xerrades amenes per gaudir de la música clàssica, i es tracta d'audicions comentades a càrrec de Pere Estelric. A les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga. N'hi haurà 4 de juny, 11 de juny i de 8 de juny. També podeu consultar a la nostra pàgina web. Vos hem de comentar també inscripcions per la cursa marinera, que vos podeu inscriure elitechip.com. serà dia 11 de juliol a les 9, i no sé si m'ha dit qualque cosa, Jaume, d'inscripcions.
1: Inscripcions, res, passant si t'apareix entitats, t'apareix? Sí, passant entitats. Xeram del Club Rotari Pollença, que ja té la banda de les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines d'en Rubén García, que faran al claustre de Pollença, diu 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada, si la compreu abans de dia 30 de juny, és de 15 euros, i els punts de venda són a Can Quadrat de Pollença i Electrònica Reus del Parc de Pollença. També recordam que el col·legi Joan Mas celebra el 50è aniversari, que és aquest divendres, ja dia 5 de juny, amb una gran festa, amb actuacions de cocorda i after sants, pergaments i sopar d'arròs brut, postres i begudes. Els tickets ja del sopar ja se venen i ja els podeu comprar, són 13 euros per adult i 9 per infants, i els podeu adquirir a la mateixa consergeria i secretaria del Joan Mas entre les 8 i mitja i la 1 i mitja. I també recordar-vos que tenim noves dates ja per la donació de sang al municipi. Seran el divendres 12 de juny a Pollença i el dilluns 22 de juny al Parc de Pollença. Recordeu que heu de demanar cita a donasang.org.
0: Anem ara en temes d'agenda. Recordam el que tenim demà. Podran gaudir de la conferència El simbolisme solsticial del Corpus i Sant Joan. Vam entrevistar aquí en el seu autor, Miquel Vives Madrigal, i bé, és una oportunitat per aprofundir a la nostra cultura, els nostres rituals i les tradicions que formen part de la nostra identitat. Serà a les 8 i mitja a la Fundació Roger Villalonga.
1: I dijous 4 arriba la cloenda de la temporada, d'aquesta temporada de Cine Club Pollença, la projecció de La Gràcia, un drama introspectiu de Paolo Sorrentino que explora els dilemes morals i la recerca de la redenció del seu protagonista. La sessió començarà a les 8 i mitja i serà un acte exclusiu i gratuït per als socis del club.
0: També divendres hi ha un acte de presentació del llibre d'Inflexions de Joan Urpiner i López. És una obra guanyadora del Premi Pollença de Poesia de l'any passat. Serà a les 7 a Can Llobera i a tots els assistents se us donarà un exemplar d'un poemari. També hi haurà una actuació musical d'Antoni Perelló i per acabar se servirà un pisco labis.
1: I 17-6, que tu ja has començat, Bruno, lo de Esos Cuernos Rock, recordeu que serà Can Escarrinxó, serà a partir de les 10 i mitja i comptarà amb 3 escenaris. L'escenari Modus Sound irà i podreu veure diverses actuacions i hi haurà després l'escenari Sierra, que també podreu gaudir de moltes actuacions. Recordeu que també hi haurà food trucks, hi haurà grafitis, hi haurà moltes coses. Per tant, molt recomanable aquest Esos Cuernos Rock, que serà aquest 17-6 a Can Escarrinxó.
0: També ara dins el cap de setmana, diumenge abans d'acabar, hi haurà la presentació d'un llibre Com una cusa de l'escriptoria Clàudia Darder. Serà presentat per Miquel Amengual. També hi haurà una vermutada literària a les 11:30 a Can Llobera.
1: I diumenge 7, com ja han dit, també és el Corpus, la missa solemne del Corpus. D'aquesta solemnitat serà les 6 del cap vespre. Després tindrà lloc el processó amb el Santíssim acompanyat de les Àguiles i Sant Joan Palós. De les parròquies de Pollença informen, des de la parròquia de Pollença informen que les misses de Sant Jordi a les 9 i la parròquia a les 12 queden suspeses.
0: També concerts de l'Escola de Música de Pollença. Avui en tenim un a les 6 i mitja, que ja s'està preparant, el sentim per aquí darrere, no sé si ho sentiu altres oients, i és la cantata de l'Il·lusió. Això serà a les 6 i mitja. Bé, tots els concerts que mencionarem a partir d'ara seran en un claustre, i a les 6 i mitja. Dimecres demà tindrem un altre d'agrupacions de sensibilització, cant, flabiol i xeremia, piano, guitarra i flauta. Dijous, de dansa, ben metall, violí, clarinet i combo, i divendres, de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical.
1: I per acabar, recordar les exposicions que encara podeu gaudir. A l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, roman obert encara, l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica, serà fins dia 14 de juny, i és de dilluns a diumenge de dematí, de 10 i mitja a 1 i mitja, i és cap vespres de 5 a 8. I també a Can Llobera, el que ens empodera l'exposició aquesta fotogràfica a càrrec de Camila da Silva amb imatges de les usuaris de Prodis.
0: I de bé, Jaume, nosaltres ara fem una pauseta musical i tornarem a les 5 i mitja a escoltar en Fabian sobre aquesta disciplina d'arts marcials que és el Hapkido, així que fins aviat.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: I amb aquests acords de corda marada seguim aquí en directe a Ràdio Pollença i com vos venim anunciant al llarg del dia d'avui, enguany la solemnitat del Corpus se celebrarà aquest proper diumenge, que és dia 7 de juny, i com no podria ser d'altra manera, avui parlarem d'una de les tradicions més emblemàtiques i estimades de Pollença, el Ball de les Àguiles i Sant Joan Pelós, que cada any torna a omplir els carrers de Pollença de bellesa, emoció i història durant aquesta festa del Corpus. Ens acompanyen les protagonistes i els protagonistes també. Ens acompanyen les germanes que enguany representaran les Àguiles, que són na Júlia i na Marta Llobera Ramis. Com estàu?
1: Molt bé.
0: També mos acompanya en Jaume Cabot, que representarà Sant Joan Pelós. Com està, Jaume?
2: Molt bé, gràcies.
0: I també la persona responsable de coordinar i mantenir viva aquesta meravellosa tradició, que és Aina Cifra. Com estàs, Aina?
3: Molt bé.
0: Benvinguts a tots quatre. Com esteu? Com van aquests nervis?
1: Bien.
0: Com ho dius? Ho teniu controlat? Ho teniu preparat?
1: Sí, està més que preparat. Ja fa un any que me l'estem preparant, i un poc més, perquè l'any passat ja vam estar les que vam ballar l'any passat, i bastant controlat.
0: Tu ets na...
1: Júlia.
0: Júlia, tu ets Marta, no? Perfecte. Júlia, mam, mira, com, si que vols parir, si vols presentar un poquet, mos deis qui sou, que si estudieu...
1: Bé, jo soc na Júlia, he estudiat disseny d'interiors, però ara estic fent feina amb un pare d'organitzadora d'eventos, i poco más, tenim 20 anys, i res més.
0: Molt bé, i... Tu, me contes? Mos contau.
1: Jo soc Marta.
0: Sí, més que res perquè sàpien qui sou i...
1: I he estudiat a Ciutat d'Infermeria i ara faré un grau superior de pròtesis dental.
0: Beníssim. I com és això, com va sorgir això de que vareu voler ser àguiles? Ja sé que Pollença és jo pensau que jo som externa, jo no som d'aquí, per tant, molt de transmetre com és aquesta emoció de ser àguiles.
1: Bé, nosaltres sempre mirant la processó de la nostra repredina. Era una processó que mos agradava moltíssim. Sí. I un any, pues, jo li vaig dir, i si mos presentam? I, pues, vàrem anar, mos vàrem presentar. El primer any va anar a Julieta de sola i va posar el meu paper. I no vàrem sortir, mos vàrem quedar a un paper.
3: A un paper, sí, sí.
1: I després, l'any següent, la meva madrina va dir, ja s'acosta una altra vegada... o sorteig que heu de fer, i jo dic, bueno, i anirem, supos. I na Marta me va dir el mateix dia, jo crec que no hi podré anar. I jo dic, bueno, Marta, pues si tu no hi vas, jo no me presentaré, jo vull que anirem totes dues juntes. I na Marta me va dir,
0: mo mare
1: m'ha donat permís per contar aquesta història, perquè si no...
0: Endavant.
1: Bé, mo mare tira les cartes.
0: En sèrio?
1: Sí, això.
0: ara m'ho trasbalsat.
4: No, en sèrio.
0: Bé, molt bé.
1: Bé, i com que jo no hi podia anar, li vaig dir, bé, mira moltament si sortirem, i si sortim, pues hi anem i mos presentem. I en això que gira la carta i diu, sí, vos tocarà. I vam dir, pues hi anem. I nosaltres vam anar, creguem-nos que sortiríem.
3: Molt segures. Sortirem.
1: I bueno, van ensenyar, van començar a treure papers i ja quedaven dos papers.
3: Ja, on anàvem a quedar com l'any passat, on mos tocàvem.
1: I estàvem allà tota nerviosa i van treure un paper que no eren nosaltres. Això volia dir que aquell paper estava eliminat i que nosaltres ballaríem.
0: Balleríeu, o sigui, vareu quedar triades, sí, per eliminació, és a dir, per eliminatori va quedar vosaltres. Explica'm-vos un poquet, no sé si Aina, vosaltres, entre tots, si m'explicau un poquet com és aquesta tria, com és aquest sorteig públic, entenc que se fa, no? Per triar ses àguiles de cada any, perquè ara ja el mes d'abril passat, si no vaig xerrar, per triar ses de l'any que ve. Ja.
4: Normalment sempre se fa el sorteig divendres després de Pasco, perquè tenen vacances i aprofitant que la gent és per aquí i feim un sorteig un divendres a hora baixa i simplement hi ha una sèrie de requisits que han de ser de Pollença, han de venir en parell, han de ser més o manco iguales d'alçada i què més? Res més, no. I bé, se presenta tothom que vol. No hi ha... Bueno, hi ha un mínim d'edat. Per ballar han de tenir 16 anys, però no hi ha un màxim d'edat. Això de l'edat és molt...
0: És molt relatiu, exacte. Jo crec que l'edat està un poc dins d'escapa.
4: I res més.
0: Beníssim. I, per exemple, ja vareu començar a assajar l'any passat, perquè, clar, com ja ho sabíeu de l'any passat, ja començau durant tot l'any aquest que vos espera fins que arribi el dia, que per que no havia d'arribar, però ja és aquest diumenge. Assajau abans. També, Jaume, acosta tenir el micro. I dic, molt, un poquet. Com ho feis, en això?
2: Sí, no, sí, fem... No, així com tu has dit, no? Una ballada sabentja representarem aquestes figures, pues començam a assajar, mos posant d'acord amb els que representaran l'any davant nosaltres, i jo el manco per el meu xar, jo hi vaig anar un paio de ballades, segurament que és i com ho feien, per intentar prendre un poig que com anava, i llavors, pues, mentre ells s'ensaien i demés, pues, intentes practicar i ja fa peu. Llavors ja cada un té el seu compte. Jo vaig demanar per compte meu que me deixassin, per favor, la cançó, i així, després de tant en quant a casa, i així, pues, anar escoltant, anar intentant ja fer ritmes. Elles, per lo que sé, també tenen qualcuna historieta que picaven les penyetes.
0: Vinga, vinga.
3: Bé, nosaltres vam començar a ensenyar les que vam ballar l'any passat. Uh-huh. Bastant bé, el primer any ens vam passar molt bé. És com que t'inclouen la família que fan. I bé, després quan vam acabar els ensais, vam començar a ensenyar un poc a casa les castanyetes, sobretot. I res, fins a un any.
0: I assajau junts o assajau per separat?
3: Junts,
0: eh? Perquè al cap i la fi, jo ho he vist un poc... Bé, jo l'he vaig veure, ho he dit a elles abans, quan tenia 7 anys, fa 40 anys, per tant, ha plogut. I sé que ell, per exemple, és el qui obre realment pas, i és el qui obre el processó, i després hi van elles darrere. El seu baix sí que és veritat que és un poc més pega vots, no recal malament, i vol tot sí que anar un més cerimonioses, un poc més pausades en el ball i en la música. I heu d'anar, a més, supos que heu d'anar coordinades en la música i les castanyetes.
3: Sí.
0: Com ho feis, això? Com...
3: Bé.
0: Perquè jo m'imagino que feis un assaig general i hi ha tothom.
4: Sí. Bé, nosaltres, jo t'explico des de la banda, tenim un equip de... Som com a dos equips de gent que... Perquè no només som jo la que organitza, som més gent. Hi ha la part de la dansa, que és na Madalena Vilanova i na Maria Cifra i en Pau, que són els que s'encarreguen de tot el tema de la dansa. I ells són els que realment, el que un mes i mig abans, dos, són els que se posen amb elles, donen-los i matraque per començar a ensenyar. L'any passat eren les d'enguany, i enguany elles han estat les primeres, i després ja també ja venen les de l'any que ve. Jo m'encarrem més de tota la part... de la vestimenta, de les joies, d'aquesta banda que no sabeu tant, però que, no sabeu tant, no sabeu dir que surts, però clar, realment la part de la dansa és na Magdalena, na Maria i en Pau que duen tot el pes d'això.
0: Uh-huh. I però aquesta dansa tu també l'has ballada, m'has dit,
4: sí.
0: Eh? S'any, el mateix any que és la nostra directora, que és Joana Solivelles.
4: Sí, na Joana.
0: I, sí. Però això s'oblida, no?
4: No. No s'oblida.
0: Has de dir que ara, per exemple, la dansa, que tu dius que ells s'encarreguen més de la dansa, m'has dit na Magdalena, m'has dit?
4: Magdalena Vilanova.
0: Na Magdalena Vilanova. S'encarreguen més de la dansa, en principi, si tu volguessis assessorar, saps perfectament com se balla.
4: Sí, jo sé com se balla, però na Magdalena, a més, ella és balladora de ball de bot i, vull dir, tenen unes altres eines per ensenyar. Jo els hi podria ensenyar així com jo vaig ballar. Però jo m'encarrego d'una altra banda, que jo tinc les altres eines per fer l'altre.
0: I d'on anem a les teves eines, que són l'indumentari. Mama, explica'm-nos un poc l'indumentari. Si ho vol explicar a vosaltres, també.
4: Sí,
0: que
4: en bany ha estat.
0: Sí? Que són, bueno. Que duen les àguiles, com van vestides, l'indumentari que duen. A part de les joies, eh? Només sí. Dic l'indumentari. Després les joies en pagarem, perquè també és una altra
4: vestit.
0: Cosa.
3: Vestit. Sí. Duim unes calces, unes sabatetes de ball... sí, unes sabatetes de ball com a de ballet,
4: com a de ballet.
3: Sí, de dansa. Sí. Després...
4: Les calces d'aquestes escalades.
3: Sí, de ball de bot. Una falda rosa,
4: sí.
3: Perquè per damunt li poden un vestit de randa i així se queda el color.
0: Sí.
3: I les capetes en tot l'or.
4: L'àguila.
3: L'àguila,
0: bueno, ho anava a dir.
3: La taviola és ben important. Duim una taviola perquè així ens ajuda a ballar millor, subjectar-la millor, i així controlar-la.
0: I no balla tant, i no és l'estructura de l'àguila.
3: I no mos rossi tant.
1: que han tingut una de TV Hores.
0: Ja ho sé, ja suposa si indumentari posada, no?
1: No, fins a diumenge no.
0: Ja. O sigui, diumenge és exclusiva i només se fa aquest diumenge. Sí, sí, sí. És a dir, quan balleu en tot aquest indumentari complet és el diumenge del Carbo, sempre. M'acaben de passar que les violadores avui han xerrat per Ivetres.
4: Sí, avui mos han vengut a gravar.
0: M'ho podeu explicar un poquet en això. Com
4: bé, si vols, expliqui primer la indumentària d'en Jaume.
0: També, exacte, anem per indumentaris.
4: Que tampoc no han ensenyat encara el lobo.
0: Molt ben vist, gràcies. I d'ahir sí, la teva indumentària.
2: No, jo crec que la meva indumentària és un poc més senzilla, just és com un vestit, no?
4: Sí, sí, va.
2: Se m'han cot tall de genolls d'un color verd militar i després una...
0: No te senten, Jaume, per allà dins, no te senten i és molt important que t'escoltin.
2: I llavors una xapa vermella, també és com una bossa on antigament se deu més, ara...
0: Antigament, no s'ho
4: bueno, ensenyen. Antigament no fa tant antigament.
2: Claro, però...
4: Fa... Tens raó. No sé quant d'any fa que no duim més.
0: No duim senyell.
4: No.
0: I això, perquè això en principi representa el que és l'essència del corpus, que és l'anyell de Déu, sí. La sang nos d'ell, i què va passar? Que és que no vos varen dir qualque cosa?
4: Bueno,
0: què
4: va passar?
0: Raó.
4: Que... Jo crec que és per desconeixença de la gent, que molta gent se pensa que aquest anyell després se mor. No hi ha cap mè del corpus que s'hagi mort. Al contrari, el deixen indultat. Però vaja, això... Perquè... Tu saps que avui en dia la llei animalista està com està i no vàrem rebatre gaire perquè era... És una llàstima perquè després veu festes que surten anyells de, no sé, 70 quilos i no els hi passa res. En canvi aquí, doncs, vàrem haver de llevar. Però... Quan ho varen llevar, se mos va ocórrer que pensàvem, molta gent deia, ai, si posam un anyell que no... Jo me vaig neguar completament i varen trobar, vaig anar a tresquear una mica per l'iglesia i vaig trobar una tela blanca, és que va ser casualitat, amb un anyell brodat amb fil d'or, molt guapo, i el varen cosir a la bossa.
0: A la
4: bossa. Per tant, la representació és, no hi ha l'anyell, però és... I, o sigui, que en Jaume el durà.
0: Sí. I Jaume, el teu ball és diferent en el ball de les àguiles, ho comentàvem, és un poc més diferent.
2: Sí, una mica diferent.
0: Mama, explica-m'ho, tu com assatges el teu ball, com el dus, el controlat, perquè ara, primer has d'estar molt bé físicament per fer ball.
4: Està bé, Jaume.
2: Bueno, jo... sí, és veritat que físicament no pots estar fet un drap, però tampoc és importantíssim esternir tant, no? Llavors...
0: Els vots que pegues en Joan Palós...
2: No, se trata de tenir-ho clar. Jo, personalment, a mi el que m'ha costat molt és quan ja fa un ritme, perquè no se m'ha donat mai bé, i aquí pues, ho he patit, i llavors sí que he assajat per aquí. Per la resta, pues, bueno, se trata d'això, de cuidar-te un poc, i quan vàrem anar, jo com t'he dit abans, jo no vaig anar a aquest sorteig, a mi m'han demanat si volia participar, i sempre he dit que si puc ajudar a participar a una festa pollensa, estaria contentíssim. Llavors, quan vaig dir això, dic, bueno, pues, manco, hem de fer bé, i vaig veure una mitja teutxa, i vàrem intentar que sortís el millor possible, i això el que farem, continuar entrenant el que mos resta de dies, que ja són pots, perquè sortir això, sortir el millor
0: possible. I balla descalç, també s'ha de dir que balla descalç, ella.
4: I amb una careta.
0: Que no... Molt bé, i deia, ara sí que si poden pagar un pot de ser predadores, que us sortí, que us han vengut a gravar i bé tres, manca, sí. Que mos podeu contar.
4: Bé, jo... La meva banda, que és la banda de la vestimenta i les joies, primer de tot, el que feim quan elles mos hi posen després de Pasco, jo primer de tot el que faig és xerrar amb sa mare, perquè és molt important la família, en dos casos, perquè ells tenen molta feina darrere, tant en... perquè després pensa que fan... conviden a la gent, a nos amics,
0: sí,
4: i tenen molta feina.
0: Després.
4: I sa mare de les nines, que jo la conec molt perquè té la meva edat, ja vaig quedar amb elles i ja li vaig explicar com era tot el procés d'anar a recollir-la. Nosaltres tenim una sèrie de cases que cada any ho deixen i li vaig passar la llista de les cases i ja tenim tot bastant... Tenim telèfons perquè a vegades abans hi anaven, no hi eren, era més complicat, ara ja ho feim així per telèfon i així ja queden elles. I sa mare s'encarrega de recollir tot l'or i argent. I se n'ho du. Quan ho du a casa, el que feim nosaltres tenim una manera de senyaró que és perfils de colors. Cada família té un fil assignat. un, dos, tres, quatre, la combinació que vulguis. Enguany està més fàcil perquè ella podia fer totes les combinacions que volia perquè era una mare. Era quan una són mare. Dues, sí. Sempre és més difícil. I ho senyava a casa i també tenint l'ajuda de Caixa Colònia, que mos ho deixa guardar allà. I tot d'una se'n va a Caixa Colònia. Allà ho guardam i d'allà ja no surt fins al dia del Corpus. Després, ja la setmana passada, jo amb elles els hi vaig fer les corones, perquè les corones estan fetes totes de cordoncillos. Uh-huh. I els has de fer damunt el seu cap, perquè, clar, no hi ha cap cap igual, i la corona ha de venir ben ajustada, i vam estar, no sé, 3 hores per sí, corona, més o menys.
0: Però ja estan fetes
4: estan
0: les corones.
4: Fetes, sí, estan fetes.
0: Això sí que no ho feis diumenge mateix.
4: No, que seria, va, seria impossible.
0: Seria una feina...
4: Les corones, col·loquear totes les pulseres que en duen 11-12, sí, a cada braç, uh-huh. i tots els anells, tot això queda llest 2 setmanes abans, perquè el dia del Corpus, tam, pam, pam, pam, i
0: sí, vestit. Una cosa més àgil.
4: Sí.
0: I una cosa que t'anava a demanar, això que has dit de Caixa Colònia, això de Caixa Colònia, relativament, no, és a dir, abans no hi havia Caixa
4: no.
0: Colònia, abans hi havia Cases Monges.
4: Abans hi havia Cases Monges.
0: És que m'han explicat sí. un poquet avui de matí.
4: Nosaltres abans... cosíem aquí dalt.
0: Exacte.
4: A la cuina.
0: I per cosíem... que, perquè quedava cosit.
4: Morenàvem.
0: I
4: morenàvem i no sabíem.
0: Bé.
4: I quedaven aquí, a les monges.
0: I ara queda...
4: El pont no era avui en dia, m'entens?
0: També era.
4: I va no ser arrel d'un pare d'un àguila que tenia relació amb Colònia i va dir, això és una barbaritat. I va ser ell, ho va gestionar i molt bé. Estan supercontent, mostrat en Beníssim. I
0: què feis? Bona nau a Caixa Colònia vestit vos allà no. o no? No, ho traïs de Caixa Colònia?
4: Mira, aquesta setmana cosint les capes. Tenim, hi ha 5 cosidores que venen, que sí. menys si me'n recordo tots els noms. Perquè si no, n'Antònia Boades, na Maria Lida Marquès, na Joana Suau, na Maria Llitrà i na Francisca Sales, me n'hem recordat. Elles 5 són les que cusen. Cusen dues a cada capa i una cuso vestits. Uh-huh. Són dones majors. Majors, me mataran. Sí. Però bueno, són dones
0: tenen
4: que ja...
0: Tenen una edat.
4: Sí, tenen una edat. No hi ha relleu, per això.
0: Que aquí vols, això no després posa la manera. Després també és una pregunta que
4: vols dir. I cosim durant aquests de matins que som a Colònia uh-huh. i dimecres demà quedarà tot enllestit i el dia del Corpus surten les capes de Colònia amb custodiades, amb policia i tal, i se'n van cap a l'Ajuntament, que és allà on les vestim. I un mateix vespre que les desvestim, a la una, sol ser la una de vespre, els tornem custodiades.
0: Que vau a la una de la nit.
4: Sí. I ho sent demà a les 9, som a descosir les capes. Perquè tot ha de quedar quadrat. Dilluns és com fer una caixa. Com fer una caixa, tu vas descosint i vas tornant a posar tot i les seves catxes, tot exactament com t'ho han deixat, i sa mare... Durant, jo sempre li dic que ho procuri tornar-ho aviat, perquè farà un alè, que en 2 setmanes, 3 com a màxim, quedi tot tornat.
0: Tot enllestit i tot tornat. I, per exemple, que ha estat el més difícil del ball? Ara tornaré en el ball,
4: sí,
0: d'una altra
4: sí.
0: manera. Jo vaig i venc, però que tenim molt de temps... Tenim molt de temps. Sí, ja van dir, tu, de les castellers.
4: No.
0: Ara veig que Nai no els hi fa senyar.
4: Bueno, no sé. Jo els que t'he de dir molt bé.
0: Sí,
4: ho fan
0: eh?
4: Molt bé.
3: Jo crec que, bueno, personalment, el que més m'ha costat són les taules.
5: Ui, les taules, les taules pitjor.
3: Almenys n'hi ha dues, i les que m'han costat més són les bones.
0: Expliquen què és això de les taules, perquè jo som estena. Això de les taules, que és el que feis després de la processó?
4: És el que fan sí. a dir l'iglesi a l'ofrena. Primer fan la processó i fan l'ofrena i fan dues taules.
0: Que és el ball inicial, diguéssim. Allà s'inicia tot i després d'allà sortiu cap a la processó.
4: L'inici dins l'iglesi i ballen un tros de processó i després ballen les dues taules quan fan les ofrenes. I després ja ballen les taules sí. per carrer i tot.
0: Val, i m'adones, perdona, digues, m'adones que aquesta taula...
3: A veure, és bastant, bueno, complicat, però és difícil de
5: coordinar.
3: Sí.
0: Jo crec que sí, eh?
3: Ho vots i les castanyetes i ara...
5: I ara riu, ara posa la punta i ara te gires, però bueno, està...
0: I aprendre el ball és difícil, per exemple, per exemple, el que xerram amb les futures generacions, ara la gent que vulgui dir, però jo, és que me fa molta gana, xai. No és un ball difícil.
5: No, no és difícil.
3: És quan el primer ball deia, mare de Déu, això, però na Malena i na Maria m'ho han ensenyat superbé. I Mos ho han fet fàcil. El que passa és que quan comences a fer-ho per primer pic és com a, bueno...
4: Perquè som molt perfeccionistes.
3: Sí, molt, molt.
4: Bé, què és el que toca?
0: El que toca, el que anava a dir, que aquestes coses s'han de fer ben fetes o no s'han de fer.
4: No, no.
0: Ah, per tant, això jo crec que... Anem a el que comentaven també, si t'apareix, que també és un tema que crec que, que no, mos pot preocupar, que és la salut d'avui en dia d'aquesta festa. És a dir, la salut actual. Com veus si hi ha seguiment? Que el que m'adés ara en les brodadores, que això no té... O les cosidores, no té, no té... Veus que no té continuïtat? Que...
4: Bueno, la salut per part de la gent que se presenta jo crec que és bona, perquè hi ha nines que volen ballar, hi ha pelosos que volen ballar... la salut per part nostra, jo per exemple enguany, bé ja fa 2 anys que va ballar una nina i quan va ballar li vaig veure unes qualitats per poder aprendre el que jo feia, que és la Maria Magdalena, que ella també és la que està de vora jo tot el temps. La Maria Magdalena fa 2 anys que ve i li vaig demanar quan va acabar de ballar, em va dir m'ho he de pensar, ho entenc, perquè quan veus un marron t'ho has de pensar. Jo quan m'ho van demanar no ho vaig pensar, vaig dir bé, vale. Però clar, jo tenia 20, no sé, no tenia que afirmar i bueno, aquesta nina m'ha dit m'ho he de pensar i des que de, jo, m'ho va dir després, des que de bastant de temps jo vaig pensant, me dirà que no, i m'ho va dir, ho vull provar. Jo vaig estar molt contenta perquè és una nina molt ordenada i la salut per part d'aquí, ella jo crec que em pot aprendre, no s'aprèn d'un any ni 2 ni 3, molt. Jo vaig estar molt d'anys de veure na Maria Vives, que és la que me va ensenyar, jo vaig estar no sé, 15 anys. I temia, ho dia, que ella no hi fos. Perquè de quan se'n vagi, com ho faré? Tot això que ja dus, perquè jo ara ja ho dut tot sense apuntar-ho cap paper. Però, clar, ella ho feia i jo ho havia d'apuntar tot un paper perquè se m'oblidava tot. I això sí que ho temia. Ara, la salut de... Ho tema cosir, ho tema compromís a venir cada any... Aquí és allà on hi ha un problema. Perquè molta gent me diu, jo l'any que ve puc venir a ajudar-te a cosir. Jo això no, no m'interessa. Jo m'interessa que una persona jove me digui, jo vull aprendre a brodar les capetes.
0: Que hi ha compromís.
4: Que n'aprengui i que me digui, jo cada any vendré a brodar les capetes fins que el meu cos digui, basta, que és el que han fet aquestes dones, que estan fent, perquè hi ha una dona que té 81 anys. Són majors. I ho fan superbé. Però, clar, necessitam que qualcú jove... No que em vulgui prendre, perquè és un tema de voler aprendre-ho i voler dir jo ho vull fer perquè jo vull que això seguisqui endavant. Si no, no sé, jo me farà molta pena, perquè jo és una festa que estim molt i cada any dic, quan acaba cap rebentada, i dic, l'any que ve ja no ho faré més, i ho faig. Però pot passar.
0: Pot passar.
4: Perquè, a més, no esperis res de ningú. No sé si m'entens.
0: T'entenc, però...
4: Nosaltres som el que som. Na Magdalena, na Maria, en Pau, nosaltres, o músics, que són molt importants.
0: Sí, Cora Maranda.
4: Colònia, i punt. I la gent que balla, les famílies. Les famílies, per jo, és superimportant. Les nines, les famílies que estan, que s'impliquen, perquè quan les famílies venen i beben el que és, diuen, no me pensava mai que això fos així.
0: Clar.
4: Perquè
0: clar.
4: Van sortir les àguiles, ai, sí, que guapes, ai, sí. Tal.
0: No, van ser feina que hi ha darrere.
4: Sa mare me deia, jo no me pensava mai que això fos així. Elles, inclús, na Marta, que és una nina, ha vist la quantitat de gent que hi ha. Això no és. Igual com se perd el compromís en tot, avui en dia, és així. La gent però jove...
0: Creus que realment la tradició corp un corp per ahir?

0: passes res, però avui en dia les prioritats són unes altres.
1: I és molt relatiu, cada persona té les seves prioritats. I...
0: Per tant, la salut, no ho sabem, no sé. De moment hi som, fins que hi siguem.
1: Bé, esperen que no... Perquè jo vos dic, com estem, que és dir, com gent, com persona no pollensina, doncs puc dir que vaig a Rou de Mallorca i quan dius les àguiles, tothom sap que és pollensa. És a dir, perquè aquesta història sí que és vera que ve de teorigen medieval,
0: sí.
1: Però se va fer a altres dintre de Mallorca, curiosament.
0: Sí,
1: el que passa
0: és
1: que l'únic lloc arrelat és aquí a Pollença. Per tant, és que perdes les àguiles de Pollença, és com perdre
0: sí, és una llàstima.
1: Un braç, quasi.
0: Però, si un dia passa...
1: Esperen que no.
0: La gent dirà, i les àguiles?
1: No, esperen.
0: Les àguiles jo crec que sortiran. El que perilla és
1: tot
0: el tema de
1: l'or,
0: perquè ho ballar i tal, vulguis o no, és com la dansa de cavallets, que és més fàcil, troba gent, balla. És tot aquest tema d'anar a recollir l'or, inclús gent que a jo m'ha fet comentaris, i per què no poseu bisuteria? Un dia que això passi, jo no hi seré.
1: això és com...
0: Perquè és que és com a no entendre el protocol d'aquesta festa, que és tot això, és tot, és un ball, és la música del corpus, la música de la processó, la música és...
1: Tot, emocions, jo la
0: sent i és que m'emociona. Bueno.
1: Sí, jo t'he dit quan han començat en els acords de cor de Maranda, que jo t'he dit, me poses pel de gallina i no som pollensí. Per tant, és que no em porta siguis de pollensí, perquè t'emociona una tradició.
0: No, què va.
1: És a dir, i ara pegarem també, com que mos hem d'allargar, i vos faré un parell més de preguntes. Quin moment de la processó, a vosaltres vos ha dit que les àguiles, i també en Jaume, que no ha xerrat quasi no ha dit res, quin moment de la processó creus que serà més emotiu per vosaltres, perquè penseu que començau de l'iglesi i després aneu a sortir, feis mitja processó, com ha dit ben Naina, dins l'iglesi, i després sortiu a la plaça Major, ja a la plaça, i després agafau carrerons antics. Quin moment vos pot ser més especial? Després inclús per mi feis, si no vaig equivocat, m'he preparat un poc per damunt, i si no vaig bé, m'ho corregiu. Després, quan heu acabat la processó, bona nau a fer actuacions, això encara se fa, actuacions particulars a casa, entenc que la vostra família, no, ja no se fa això.
0: Ara van... Jaume Potxerom.
1: Jaume Potxerom.
0: Van a l'Ajuntament?
1: Sí.
0: Anau a l'Ajuntament? No. No, el dia
1: Jaume,
0: del Corpus.
1: Jaume, xerren el micro que pre...
0: El dia del Corpus.
1: Tenim un Sant Joan
0: sí.
1: Pelós ben tímid.
0: Tenim un Sant Joan Pelós. No vas,
1: eh? No, que no vas. Ja me consta. Quan fora micro no veia.
0: No. Van a l'Ajuntament. Després van... Un temps anàvem a la residència, però ara, com que acaba molt tard, ja no hi anàvem. Se va com aturar el temps de Covid i ja va ser com a l'excusa. Van a l'Ajuntament, després van a Cau Rector i després van a... Això depèn d'ells. Hi ha anys que se fan a cases de les famílies i anys, ja fa molt d'anys que se fa en un claustre i ho fan
1: tot. Ells tres junts.
0: Sí, això és cosa seva.
1: Deixaven de veure bord de totes maneres, o sigui que seré aquí.
2: T'has convidat aquí sempre.
1: Clar, no, més, després de 24 anys que ja toca, ja és ben hora. Què dius? Igual, després de 40 anys que el vaig veure. Jo tenia 7 anys quan el vaig veure per aquí. Jo crec que podem seguir un poquet, si vos pareix. Per exemple, sobre selecció, no, ja n'hem xerrat de selecció, xerrarem de sentiments, que crec que és una cosa molt important. Sí. Per exemple, vosaltres dues, com a germanes, ara és un sentiment diferent, perquè ja m'ho dic que no és la primera vegada que se donen el cas, que són dues germanes les que ballen. No. I més va haver dues bessones, crec.
0: No, que un té les bessones no entraven en sorteig. Les bessones ballaven les àguiles directament. Això fa molt d'anys, d'això. I un any, i clar, què va passar? Que és que va haver un moment que teníem bessones cada any i varen dir, mos van reunir un poc el que és l'obreria, perquè tenim una obreria, i varen dir, això s'ha d'haver acabat, perquè ara hi ha moltes bessones. I ho varen llevar. Perquè jo també pensava, jo crec que els hi fa la mateixa il·lusió a unes bessones que a unes germanes,
1: totalment,
0: que a unes amigues.
1: Totalment.
0: I al final van dir tothom sorteig.
1: Que es faci un sorteig,
0: i ja
1: sí. I deia, vinga, expliqueu-me, mem, sentiments, que heu sentit vosaltres, perquè vosaltres, clar, com a germanes, hi ha el vincle efectiu, hi ha el vincle familiar.
0: Sí.
1: A part de la moció que hi pugui va. Me'n conto-mos un poquet.
3: Jo, un guany, ha estat un any superguapo, ja per compartir aquests moments amb la meva germana, que ha estat a vegades un poc de braes, però sobretot ha estat de riaes i de dir, bé, és igual, Marta, vinga, vamos, o Ana Marta, jo, vinga, Julieta, res, vinga. I també per la meva...

0: La meva família, bé, la nostra, externa, és com que s'han juntat tant aquest any que el sentiment... És veritat, perquè quan se va morir la meva repredina, vam deixar de veure la processó i potser la veiem de passada i ja no va ser el mateix. I aquesta festa sí que jo me recordo molt de la meva repredina i que s'hagi juntat tota la meva família en guany, per jo està el més guapo, perquè he tornat a sentir aquest vincle que tenia quan ella hi era aquí, i també cada any la processó passa per cada nostra predina. I és superguapo.
1: Serà molt emotiu en guany, vull dir, la beso perquè els llogui brillen, de emoció, i això és molt, molt especial que passi aquí en directe. Digue-mos, tu?
2: Jo crec que ha estat molt guai com a poder compartir això amb la Júlia, perquè és com a... No és com amb una amiga, sinó és com a més sentit.
1: Té el vincle, clar. Sí, sí.
2: I no sé, també compartes que això que ha dit ella de que s'ha juntat a la nostra família, també les dues bandes, també la família de mon pare i la de mon mare, tots compartint tots els moments.
1: Com que en Jaume no ha xerrat gens, ara aniré per en Jaume. Sobre el personatge. El personatge que ha de representar, que és en Joan Pagós. En sabies res de la història? Més o manco t'havien contat qualque cosa?
3: No. Sabia molt. Jo quan sabia que havia de representar Sant Joan Plus vaig demanar qui era, però m'ho van començar a explicar, cadascú m'explicava una història diferent i això ho deixarem fer perquè no n'hi ha ja que m'ho quadri i ja tampoc no. Ja he pogut investigar, sabia que representava Sant Joan Bautista, s'ha llevat, però d'aquí vaig dir, va, pues ja està,
1: d'aquí m'atur i ja no sé què és que investigant.
3: Sí, bastament tenia d'aprendre-ho bé.
1: I tu m'has dit que esteu, crec que ho has dit en el principi, però ho recordarem per si un cas, o sigui, tu no has entrat a sorteig, tu has anat directament, te vas oferir, no és així? Passa... Sí? Bueno, demana.
3: Ja. No,
1: o te van venir a cercar?
3: En realitat jo vaig rebre una trucada i m'han dit, escolta Jaume, mira, que hi van sortir les àries i no tenim Joan Pedós. Te faria il·lusió? I, no ho sé, jo he xerrat a la teva dona i el teu cunyat i m'han dit que sí, que si t'ho demanen segur que sí. I ha dit, ai, doncs sí. Ja.
1: Tu havies vist mai? Havies vist...
3: Sí. No,
1: de nin i de petit sempre,
3: sí,
1: ho recordes?
3: De petit igual no me'n record tant d'haver vengut, segurament he vengut però no tenc tant de record, però sí que després, sí, clar que hem vengut i molt d'anys, ostres, és la processó, anem cap allà, i bueno, no, sí, i tenim, bé, ten dos xics, un xic que té 14 anys i un nin que en té 11,
1: sí.
3: I jo els he intentat inculcar des de ja ben joves que vengin i que
1: continuï. Tens un xic i una xica, i d'ahir tindrem...
4: Sí, hi ha relleu.
1: Hi ha relleu, hi ha cantera, perquè cantera, i d'àguiles també, suposa. Però l'assessor comença, si no vaig equivocat, a les 6. Bé, a les 6 és l'ofici.
4: No, a les 6 i mitja és l'ofici. Abans d'això jo no me volia oblidar, és que tinc una llista, perquè allà, després se m'olvida i me sap molt de greu.
1: Totalment.
4: No podem deixar passar també la persona que les pentina, perquè és un pentinat molt complicat, posar la corona. És una xisca de la peluqueria Xisca, que ella fa molt d'any que ve. També la va ensenyar a Geroni, que era una dona... que la va ensenyar ella, que me va pentir jo, i va ensenyar així que no la vull deixar d'anomenar perquè ve, i ve també les tres, perquè les començam a vestir les tres.
1: Heu d'anomenar tothom.
4: No, jo ho dic perquè és que me sap greu després deixar gent i me sent malament, però no és que ho faci, jo som un poc despistada amb aquestes coses. I després també hi ha en Mateu Bravo, que és el que s'encarrega de coordinar tot lo d'Upalio, que és bastant complicat de dur. I crec que no me deia ningú més. Bueno, després...
1: Lo d'Espali, que dius tu, no van ses àguiles, però deu ser el que va ser custodi.
4: A la custodi. La custodi sí que la duen companys seus, que suposo que ja han requetat amics.
1: Correcte.
4: Però Upalio és... Com que hi ha fils, i han de pujar, i han de baixar, i els han ensenyat, i...
1: I si tenen ara que feix, que és pels carrerors antics, diguéssim, per quin carrer es nau? Perquè sortiu del plaça Major, i després que agafeu el carrer...
4: Surten, no t'ho puc dir tot l'itinerari, perquè no el me sé, però...
1: No te preocupis, però...
4: Surten, pugen cap a un carreró, cap a l'Humoina, després crec que pugen cap a Montició, volten per lo que és tots els carrers d'aquí darrere, Joan Giraut i tot això, donen la volta, tornen a entrar a plaça, i van cap a l'altra banda.
1: Sí.
4: Que ha la seva predina, Jonquet i Metge Sureda, Carrer Major, i després tornen a entrar a l'Iglesi. I després a l'Iglesi acaba el que és la cerimònia, perquè no ha acabat fins que no torna a entrar la custodi, i després ja sí que ja és com
1: a més distès. I després
4: una
1: vegada que entra la custodi, que ja ha acabat, torna a ballar davant la custodi, abans de... No, ja no.
4: Ballen Quan t'entra?
2: Sí.
4: Això ho podeu fer?
1: Quan t'entra?
2: Sí.
4: Que bojo Noel.
2: Ai, sí.
1: Ja, bé, que jo havia sentit qualque cosa, però te vos l'he demanat, i jo me sonava que quan t'arriba la custòdia feis qualque cosa, feis un ball especial.
2: Sí. Sí. Bé, nosaltres arribàvem antes que la custòdia i mos col·locàvem un poc més darrere de l'entrada de l'iglesi.
4: Sí,
2: sí, com a un gir. I bé, quan veiem arribar a la custòdia, mos començàvem a genollar en terra, fins a que arriba la custòdia, fa com a un...
0: Una reverència.
2: Sí, com un...
1: Vos contestes a la reverència.
4: Sí, com una equipada.
2: Sí. Sí. Uh-huh. I entra cap a l'iglesi i quan acaba d'entrar, nosaltres mos aixecam. I ja esperam a la senyal d'un músic perquè...
1: I Sant Joan també hi és?
4: Sí.
1: També va allà.
4: Ell sempre està de vora elles.
1: Uh-huh.
2: Sempre. Bueno, però s'atura,
3: sí,
2: no?
3: Sí, s'atura. No, ja en aquest moment no.
1: Sí, perquè el ball és un poc...
3: De vora elles i s'ha acabat.
0: Ja m'ha practicat molt aquest aturament. Cap un costat.
3: Se m'adona molt
1: tu
3: bé.
1: Tu fas reverència, també.
3: Possiblement,
1: també.
3: No,
1: no, no sé, ara m'he quedat...
4: Jo no, fa molt d'any que no ho veig, això, perquè...
3: Ara deien elles que durant aquest moment de la custòdia, sí, elles sí que continuen ballant, fan aquesta reverència, i llavors es posen dret. Uh-huh. Clar, Sant Joan Palós està de vora amb elles, però està de vora.
1: No fa reverència.
3: No, no, no, està aturat, està... I això se m'adona millor, això se m'adona molt bé, ho faig amb molta planta.
1: Bé, jo després t'ho diré dilluns, quan que ja ho hauré vist,
3: sí, sí, sí,
1: ho podré comentar, home, amb
3: si... T'agrairé qualsevol comentari.
1: Sí, sí. Idò, si vos pareix, recordem l'horari de sem... Jo aquí tenc, tu me dius que la semissa és a les 6 i mitja.
4: 6 i mitja.
1: Jo tenc aquí a les 6.
4: No, no, 6 i mitja.
1: És incorrecte, idò, haurem de
4: 6 i mitja, perquè després mos començàvem a vestir les 3, mm-hmm, i a les 6 i 10 surten del calvari i elles baixen caminant ja en processó, bueno, sí, la família i tal, i comença a les 6 i mitja.
1: 6 i mitja, l'ofici.
4: L'ofici.
1: I la processó just després.
4: Després, depèn del que pallar.
1: Depèn del sermó, perquè depèn que ve el rector.
4: Hi ha un convidat, me va dir, no me facis dir qui és, però no sé què ve qualcú. I després l'ensai general sí que és divendres. No?
1: I ho feis un ensai general divendres.
4: Sí. Sí. Mm-hmm.
1: En tot el vestiment ja m'ho dic que no,
4: no,
1: sinó que en part.
4: Jo no.
1: Jo és no, però el que és...
0: Una capeta i una falda. Però és la falda que se...
4: La falda de davall... I l'àguila, però més que res és el primer contacte amb un músic, sobretot, perquè ballaran ells tres amb un músic, uh-huh, i amb la gent, i perd una mica aquesta por escènica de sortir. Jo crec que és un dia que estan més nervioses.
1: Sí,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, perquè després, el dia del Corpus, entre que els vestim i que tal, i que ja han passat tantes hores que, i que els hi fa mal el cap, i que això me molesta, i que no sé què...
1: Ja
4: són d'una altra manera.
1: Ja són d'una altra manera.
4: Però...
1: A més, és que no són altres, no se transmet, a veure, ja he vist imatges i se veu tan, no, tan natural tot, o sigui, tan ben estudiat, per una altra banda, perquè ha dit que hi ha moltíssima gent darrere, que no,
4: sí,
1: no només es vorero...
4: No, no, no, no.
1: Sinó que hi ha molta aquesta gent darrere. I d'això, si voleu dir qualque cosa més que hagi quedat pendent i que ara voleu dir, pues, aprofitau els micros de Ràdio Pollença i d'això... Digue-ho fort, perquè...
4: Bueno, no, que jo crec que no han de dir res, però suposo sí, que estan no, agraïdes a la
0: molt
4: gent que col·labora i ja està.
0: Sí, sobretot.
4: No, res més. Elles han... Per la meva banda han estat molt bones de dur, i sa mare.
0: Sí.
4: Amb en Jaume he tingut més poca relació, perquè ho dic el vestesqui, ja li clavaré col que cuia. Però...
1: Te posa en bandi, no?
4: No, però bé, com que també ja el coneixia, no...
0: Sí.
4: Però bé, molt bé. Les famílies molt... Dona, la gent que col·labora quan se topa amb famílies que són agradables, pues és molt agradable.
1: Sí.
4: I això és molt important. Perquè jo crec que ho vincle en les àguiles sempre, sempre és.
0: Sempre
4: després, elles sempre se'n recordaran.
0: Sí. Sí. Nosaltres el que estàvem dient ahir que anàvem cap a l'ensai, dic... Ai, això serà com el dia de la comunió. Saps? Com un dia que ets tu, la protagonista i dius, ja sabràs, un dia i pus més.
1: Bé, però ho podreu contar. És a dir, sí, miren a Naina.
4: Sí, que és espectacular, superguapa.
1: Quedareu molt enregistrades, perquè estem a l'època que tot s'enregistra moltíssim.
4: Exacte,
1: per tant,
4: sí,
1: quedareu ben enregistrades i la vostra reprodina segurament que d'allò, o sigui, ho veurà i passareu un moment emocionant. Si no teniu res més que deixem aquí... Júlia, Marta, Aina, Jaume, molta sort per aquest diumenge del Corpus i que sigui tot en tota la solenitat que se mereix aquesta fantàstica festa que és el Ball de les Àguiles i de Sant Joan Palós. Gràcies per ser aquí.
4: Gràcies.
1: Bon cap vespre. Adéu.
4: Adéu.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.